0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la rock-top i per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: I think I might.
1: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: Escriptora, periodista i feminista, Montserrat Roig Franz i Torra és un dels grans referents de la literatura catalana contemporània. Aina Torres i Reixach, poeta, escriptora i periodista, autora de Montserrat Roig, La memòria viva, i creadora de l'espectacle poètico-musical La mirada violeta, Marçal i Roig, ens acompanya per fer un recorregut per la vida i l'obra de l'autora. Montserrat Roig va créixer entre la literatura i el teatre, amb un pare que es mou en un ambient intel·lectual i cultural i que s'envolta d'autors com Prudenci Bertrana, i amb una mare avançada a la seva època.
1: Aina Torres i Reixach.
2: Montserrat Roig va néixer el 13 de juny del 46 i va néixer al barri de l'Eixample de Barcelona, un barri que és molt present en totes les seves novel·les, i també és molt present l'amor a la llengua i a la literatura que va viure a casa seva. La seva mare, l'Albina, era una dona molt avançada al seu temps. Ella ja escrivia també periodisme, escrivia fins i tot contes, escrivia articles, etc. No? I aquest amor a la llengua la seva mare li va inculcar. De fet, la seva mare, quan estava a punt de fer 60 anys, va aprendre a conduir, es va apuntar a la universitat, era una dona molt moderna, que en principi això també li va influir a la Montserrat Roig. Era feminista la mare, per tant, aquí també veiem una influència, i el pare, el Tomàs Roig, també escrivia i era molt aficionat al teatre. Després veurem aquesta afició al teatre com l'involucra a la Montserrat Roig. I, de fet, el pare de la Montserrat Roig va ser un dels primers assessors literaris d'ella. El que feia la Montserrat Roig és que ella tenia 6 germans més, no? I explicava que una mica per destacar davant dels altres germans, el que feia és que les primeres provatures literàries les escrivia en un full, els hi deixava a la taula del despatx del seu pare sense dir-li res, i el seu pare, també sense dir-li res, li tornava a corregir. Per tant, feien aquest joc, no? Ella deia que era una mica per destacar davant de la resta de germans, i podíem dir que el pare va ser el primer assessor literari. I ella recorda que l'amor a la literatura li ve des de petita. Ella deia, diu, el meu pare, la meva mare, la meva àvia, diu, tots els meus germans, tothom a casa havia tingut llibres a les mans. Per tant, en aquest sentit l'influencia.
0: De la primera etapa escolar no en té pas el millor dels records.
2: Ella, la petita, va anar a una escola, la Divina Pastora, que era religiosa. No en té bon record, d'aquella escola. Diu, no els perdono que no m'ensenyessin a pensar ni a dubtar, que no m'ensenyessin res. I, de fet, feia ironia, no? Deia, els col·legis de monges van ser una gran escola de l'ateisme. I després va canviar. Va anar a l'Institut Montserrat, un institut que li va agradar més.
1: Veus indispensables.
3: Vaig patir 10 anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, folk i torrianes, dolçament esporuguides del món, d'uniforme polidíssim i d'ànima sempre a punt per al martiri. Ovejitas del Senyor. Futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminidora classe mitjana. Perdoneu, l'educació mugenca em castrà el meu possible sentit de l'humor. Molta roba i poc sabó. Montserrat Roig.
0: L'afició al teatre del seu pare, que sempre la portava amb ell quan era petita, provoca que amb 15 anys Montserrat Roig s'apuntés a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.
2: I a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, allà va conèixer alguna de les persones que més la influenciarien al llarg de la seva vida. Allà va conèixer Maria Aurèlia Campmany, l'escriptora feminista per excel·lència, una de les pioneres del feminisme a Catalunya, que de fet també ha influït altres escriptores, evidentment, com Maria Mercè Marçal, etc. No? també va conèixer Pilar Aymerich. Pilar Aymerich era la gran amiga de Montserrat Roig, la seva companya en el periodisme, no? Perquè la Pilar Aymerich era fotògrafa, feia les fotografies i la Montserrat Roig escrivia els reportatges i juntes doncs, van anar, van fer molts i tenen moltes anècdotes, no? que de fet en el llibre recullo, no? De quan anaven juntes i feien aquests reportatges. I allà també va conèixer el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que van ser molt amics al llarg de la seva vida i que també va ser un assessor literari de Montserrat Roig. Les novel·les que anava escrivint li deia Pepito, perquè li deia així, el Josep Maria Benet i Jornet, què et sembla aquest llibre? No? I Josep Maria Benet i Jornet l'anava assessorant també.
0: Montserrat era la sisena de 6 germans, una família que va viure sempre al cor de l'Eixample, un espai i un temps, el de la infància, que sempre seria present a la vida de l'autora.
2: Doncs que aquests patis tancats de l'Eixample, no? Aquests interiors d'ell, els patis també que veia a l'escola, després també les va traslladar a les seves novel·les. Aquell llimoner que tenia a casa com a símbol del pas del temps també el va traslladar a les seves novel·les, però no només aspectes concrets com els patis, el llimoner, sinó que també la mateixa importància de la infantesa se li veu a tot el que fa, i sobretot en aquestes entrevistes que fa de personatges, els hi pregunta a tots sempre per la seva infantesa, perquè ella creu que d'alguna manera o altra t'ha marcat, i és que amb ella la va marcar.
1: Veus indispensables. Montserrat Roig.
0: 1963. Montserrat Roig comença la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. 7 anys després, el 1970, es doctorà. Uns anys de descobriments, provatures i moltes experiències que l'ajudarien a triar el seu camí.
2: També va a les classes clandestines
1: Aina Torres
2: i
1: Reixac,
2: que diu que és del Joaquim Moles, que era un mestre, i quan va a la universitat ella fa provatures al bar de la facultat, que diu que escrivia amb olor de salsitxes de Frankfurt de fons, no? Perquè el bar de la facultat veien un Frankfurt i ella allà anava fent les primeres provatures. Quan té 19 anys guanya el primer premi literari, que és per una prosa que guanya els Jocs Florals de Caracas de Venezuela per un treball titulat La Fals. Però després, el moment important, diguéssim, és el desembre de l'any 1970. Ella està al monestir de Montserrat tancada, juntament amb altres intel·lectuals que protestaven contra el procés de Burgos, que va condemnar a mort a uns membres d'ETA. Ella sempre explica que hi va entrar com a llicenciada, perquè hi havia una llista de les persones intel·lectuals que estaven allà tancats, i era Montserrat Roig, llicenciada. Però sí que és veritat que un dia, quan estan allà tancats, entra una persona i diu, qui és Montserrat Roig? No? Ella s'aixeca, diu, soc jo, i aleshores li diu, enhorabona, acabes de guanyar el Premi Víctor Català. I en aquell moment era un premi molt important, de fet li permet publicar el seu primer llibre, un recull de contes, molta roba, poc sabó i tan neta que la volen, i aleshores explica que a partir d'aquell moment, quan ja feien referència a qui havia tancat el monestir de Montserrat per protestar contra el procés de Burgos, ja deien Montserrat Roig escriptora, és a dir, era un premi important.
0: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen és un recull de narracions, la primera de 4 obres que completen el cercle. Ramona Adeu, publicat el 1972, El temps de les cireres, del 1977, i L'hora violeta, del 1980. Reculls on se'ns mostra la vida de la petita burgesia de Barcelona des del segle XIX fins als anys 70 del segle XX, i que té com a protagonistes 3 generacions de les famílies Ventura Claret i Miral Peix. La sexualitat femenina, les relacions de poder entre sexes i els rols socials establerts són alguns dels temes que l'autora posa damunt del paper. En aquells moments, ella treballava en l'Enciclopèdia Catalana, però l'any 1971, en un moment de crisi, l'acomiaden.
2: I a partir d'aquest moment, del 1971, és quan decideix que es dedicarà professionalment a escriure. No ho tindrà fàcil, perquè molts dels seus companys creien que perdia el temps escrivint. Ella tenia remordiments, perquè deia, moltes vegades m'aixecava al matí i se'm cremaven les torrades, perquè potser s'havia passat la nit abans escrivint, i no dedicava prou temps als seus fills, però també deia, la majoria d'homes que escriuen no tenen remordiments, perquè n'hauria de tenir jo, no? però una mica sempre aquesta consciència o aquesta llosa, no?, de ser dona i escriure, de no poder-te dedicar prou als teus fills, i aquest feminisme que ja hi és amb ella i es va despertant, perquè és que també ho viu en pròpia pell, no?, aquesta discriminació. Perquè més deia, diu, arriba l'hora de concedir temps, energia a l'amant, al marit, a l'home que diu que t'estima molt, però que no suporta que cremis les celles i engreixis el cul durant la nit davant de la remaleïda màquina d'escriure. És a dir, ella ja anava veient què implicava ser dona i haver triat escriure i dedicar-se professionalment a això. Tot i això, i haver de pujar sola als seus dos fills, publica molt, gairebé una quarantena de llibres amb només 20 anys. I llavors és quan arriben les seves novel·les, no? Ramon Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta, etc. Els contes, que el primer i l'últim seran també un recull de contes, El camp de la joventut, i Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que m'encanta, perquè reflexiona sobre això que dèiem, no?, sobre com et condiciona el fet de ser dona i escriure, com veu la literatura, de vegades també, no?, el periodisme.
0: El temps de les cireres va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 1976, un nou reconeixement a la seva trajectòria literària, una obra on hi trobem la Barcelona marcada pels últims anys del franquisme.
1: Veus indispensables.
3: La Natàlia, que hauria volgut escriure el que sentia en aquell moment, buscar un angle que recollís la lluminositat d'un dia tan vell i pensant en Puig Antic, que ja no donaria cap fruit. Fragment de El temps de les cireres, Montserrat Roig.
2: Amb literatura decideix escriure en català en aquell moment, i a més ho diu d'una forma molt clara. Diu, escric en català per tres raons. Diu, primer, perquè és la meva llengua; segon, perquè és una llengua literària; i tercer, escric en català perquè em dona la gana, no? I a més hi aporta aquesta mirada femenina en les seves novel·les. Ella el que fa és que agafa de protagonista aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases per haver de cuidar els seus marits, els seus fills, i ella ho explica d'una forma preciosa, i és que obre les finestres i els balcons per veure, no?, perquè coneguem aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases. Per tant, el feminisme, no?, també hi és en les seves novel·les.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig.
0: El periodisme i la literatura es van entrellaçant en la trajectòria de Montserrat Roig, com també ho fan el feminisme i la política.
2: El periodisme el que li permet en un primer moment...
1: Aina Torres i Reixac.
2: És a dir, ella el que vol és escriure literatura, però el periodisme és el que li dona diners, perquè viure de la literatura és molt complicat. Ella explica que és mecenes d'ella mateixa. És a dir, durant un temps es dedica a fer periodisme. Li agrada, també, i molt. I hi ha qui diu que era millor periodista, fins i tot, que escriptora de narrativa, I a més li permet desconnectar també d'aquest món més interior, no? Aquesta barreja jo crec que li agradava, no?, d'ara combinar periodisme amb literatura. Però també ho fa per una qüestió pràctica, que és que el periodisme és el que li dona diners. Moltes vegades trucava a la Pilar i Maric: Pilar, anem a fer un reportatge. Aleshores feien un reportatge, i quan tenia suficients diners, el que feia és que anava normalment fora de Barcelona a escriure les seves novel·les i es tancava allà. Moltes vegades li demanava a algú que es cuidés dels seus fills mentre ella estava escrivint, i escrivia de forma intensa. Potser escrivia les novel·les en un mes i mig o dos, 10 hores diàries, perquè és l'única manera que podia compaginar amb els fills, etc. Normalment ho feia en període de vacances, i escrivia aquestes novel·les.
0: Quan Montserrat Roig es tancava a escriure, no volia que la molestessin, fins a tal punt que, quan un dia va entrar un lladre a casa i el seu fill la va voler avisar, li va dir que si no era urgent no la molestés, i evidentment no la va poder avisar. Anècdotes a banda, tornem a agafar el fil del periodisme.
2: Va aconseguir destacar en un món altament masculinitzat. De fet, ella va dirigir programes de televisió, es va posar davant de les càmeres de televisió, és a dir, va arribar lluny. Coneixem el programa Personatges, que és un programa fantàstic, que de fet ella deia el franquisme ha silenciat a molta gent de la cultura catalana que li hagués tocat, doncs, ser present en els mitjans de comunicació, i no ho ha pogut ser, i ella el que fa és que aquesta gent tingui presència, no?, i els puguem veure i una mica repartir reparar doncs, aquest dany que havia fet el franquisme. No? I aleshores ella doncs, es posa a entrevistar a gent que si fas un repàs doncs, és una delícia, no? Des de Neus Català, Ovidi Montlló, Estellers, Fuster, etc. No? Són unes entrevistes que us recomano moltíssim, moltes d'elles es poden, o, crec que al final les van posar totes, es poden trobar.
0: Però Radio Televisió Espanyola atura el programa al convidat 49. La censura, sota la premissa que ja no queden més convidats interessants per entrevistar. Salvador Espriu i Dalí van quedar a la llista dels pendents.
2: S'havia dit que era per una qüestió política, no? I fent el llibre vaig trobar les declaracions d'un directiu de Ràdio Televisió Espanyola, de Jorge Arandes, que va ser el director gerent, que, evidentment, doncs sí, ho reconeix, no? I diu... Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Per tant, aquí veiem la prova de que realment era per qüestions polítiques i no perquè no hi haguessin més personatges interessants per entrevistar.
0: Censurades també van quedar les entrevistes que ja havia preparat per a Josep Maria Benet i Jornet i Vicent Andrés Estellers. Però l'any 1981 hi ha canvis a Radio Televisió Espanyola i pot gravar 3 programes més. La censura arriba fins i tot al Congrés i al Senat. I tot i que el 1978 rep el Premi Mundo d'Entrevistes, la col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola s'acaba aquí. El seu és un periodisme compromès i Montserrat Roig és molt conscient en un moment de la seva trajectòria que no tothom posa en pràctica aquests valors.
2: Però sí que és veritat que diu els últims anys que se sent separada una mica d'aquest periodisme que grogueja, d'aquest... Primer també tenia reticències de posar-se davant d'una càmera de televisió perquè ho veia com un mitjà manipulador, un mitjà de masses, després ja s'hi troba bé, eh? Però sí que critica un tipus de periodisme, doncs, sí, que grogueja, etcètera, no? Ella pensa que feia un periodisme compromès, valent, d'investigació, va col·laborar més de 20 publicacions i, a més també va col·laborar de forma regular al periòdico i a l'Avui amb aquells articles. I ella, per exemple, un exemple de com posava la mirada, no? Diferent. Els treballadors de la Motor Ibèrica, que era una fàbrica que hi havia a Sant Andreu, estaven de vaga i ella, en lloc d'entrevistar els treballadors, va entrevistar les companyes dels treballadors, no? Per veure com vivien elles la vaga. Doncs potser es dedicaven a preparar el menjar perquè ells poguessin, és a dir, una mica tota la feina invisible que feien les dones. Ella intentava fer això, no? No anar a la mirada típica, sinó anar a una mirada diferent i moltes vegades doncs, compromesa, feminista, etc.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: El feminisme és inherent a Montserrat Roig. Explicava que quan va arribar a la universitat començà a ser conscient del masclisme, fins i tot de com ella normalitzava el seu paper, mentre els altres deien que trencava rols. Se'n va anar adonant al llarg de les etapes de la seva vida de tot el que hauria de lluitar.
2: Ella deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa.
1: Aina Torres i Reixac.
2: I deia que els homes no podien ser lliures si seguien oprimint les dones, no? Per ella era molt evident. Era un feminisme que situava, per això, en un context polític alliberador. Ella era comunista, per tant, deia que el situava en la cruïlla entre marxisme i feminisme. I deia que la llibertat de les dones, advertien els homes, o els deia, no implica la vostra esclavitud, no? De la mateixa manera que els homes no podeu somiar ser lliures si seguiu oprimint les dones, no? I diu, de fet, que el feminisme és la ideologia que l'havia explicat amb ella mateixa, per tant, realment, li donava molta importància. I ho veiem en tot, no? Abans et comentava d'aquest periodisme que intentava posar el focus amb les dones, no? A portar una mirada diferent i posar el focus amb les dones, i en la literatura feia igual. A més, també fa una feina d'anar recuperant escriptores, dones, que l'havien precedit, entrevista sempre, intenta tenir aquesta mirada de dir no entrevisto sempre homes, no? Perquè els referents ens hi hem trobat també nosaltres, els referents sempre quan érem més joves o l'institut, etc., eren homes, no? I hem hagut d'anar fent aquesta feina, no? Maria Mercè Marçal ho deia, d'anar a la recerca i captura de les mares literàries escamotejades, no? I ella fa de forma expressa aquesta cerca de dones, tant periodistes del món de la cultura, etc., per entrevistar-les, no? A més, també publica assaig feminista. Ella expressament publica Tiempo de Mujer, Mujeres en busca de un nuevo humanismo, publica, i a més també participa en conferències feministes, no? Per tant, el feminisme amara en tot en la seva vida i, per tant, en la literatura, en el periodisme, en el seu dia a dia, o fins i tot, malauradament, no, amb la seva malaltia, el càncer de pit, ella en va fer una reivindicació feminista i va dir que s'havien de destinar més diners a malalties que només eren de dones, no? Per tant, el feminisme era transversal en tota la seva vida i, per tant, en la seva obra, i molt, molt important.
0: Una obra molt significativa, pionera en el context i època en la que s'escriu, és Els catalans als camps nazis.
2: Quan el va escriure va ser un encàrrec i estava embarassada del seu segon fill i va patir molt. De fet, deien, ostres, tenien por que avortés fins i tot, perquè va escoltar històries molt dures. Moltes de les persones que explicaven aquestes històries era la primera vegada que ho explicaven a algú. I ella encara recorda que era mirada perduda, no?, dels testimonis dels supervivents, no? I, de fet, Pilar Aymerich té algunes fotos també, no?, que va fer que es veu aquesta mirada perduda. Va ser molt dur escoltar aquestes històries, ho va passar malament. Ella ho va escriure amb sang, suor i llàgrimes, va patir molt, però realment va fer una feina que ara encara avui en dia és la més completa que hi ha. De fet, a la mateixa Neus Català deia que Montserrat Roig era la mare dels deportats, perquè en aquest sentit va ser, doncs, pionera. I també és molt important el que... És a dir, la intenció de recuperar la memòria històrica. Ella, de fet, en tota la seva obra hi ha aquesta intenció, no? Ella deia, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria. I en el periodisme, en la literatura i, evidentment, en Els catalans als camps nazis, hi ha aquesta intenció de memòria històrica, de dir, hem de recordar el nostre passat per no cometre els mateixos errors, però també per saber d'on venim i per saber cap on podem anar, no? I Els catalans als camps nazis és la gran prova d'això. De fet, ella tenia por fins i tot que l'ataquessin pel carrer, i una prova va ser que alguns dels exemplars dels catalans als camps nazis estaven a una distribuïdora i un grup feixista va atacar la distribuïdora i es van cremar alguns exemplars, és a dir, ho estava escrivint en un moment realment molt, molt delicat, no? I ella deia, el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme, en classisme, i aquesta intenció, aquest pròleg que fa explicant, no?, com n'és d'important recuperar la memòria històrica, no?, i la memòria dels que ens van precedir. Ella es considerava una filla forçada del franquisme i va voler, doncs, posar veu a tots aquests silencis que havia implicat el franquisme. Per tant, Els catalans als camps nazis és una obra molt important que va escriure amb sang, suor i llàgrimes i que val molt la pena, doncs, de tornar a llegir.
0: Publicada l'any 1977, Roig dedicà 3 anys a entrevistar 41 testimonis catalans deportats als camps de concentració. Franco encara estava viu. Estem parlant dels anys 1973 al 1976, i no tothom va voler parlar amb ella.
1: Veus indispensables.
3: La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Algun d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones que anirien a morir o a sobreviure quasi amb desesperació als camps de la mort. Fragment de Els catalans als camps nazis, Montserrat Roig.

0: Veus indispensables. Montserrat Roig.
1: Un any abans de la seva mort, Montserrat Roig va escriure Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Un recull d'articles i reflexions des de la mirada de la dona que escriu.
2: Faig un espectacle que es diu La mirada violeta, abans ho
3: parlàvem.
0: Sí. Aina Torres sí, i Reixac.
2: Perquè just Maria Mercè Marçal també reflexiona molt similar a sota el signe del drac, que seria com l'equivalent, no? I també em sembla molt interessant una reflexió que fan, que és la mirada bòrnia o l'ull estràvic, cada una li diu diferent, però que és el mateix concepte. I és que les dones, quan escrivim, no, tenim una doble mirada. Una mirada que mira cap enfora i que el que vol és volar lliure, sense prejudicis, com que vol escriure lliurement com fan els homes. Però sempre tenim aquesta mirada que mira cap endins que s'està reivindicant perquè som conscients que som discriminades pel fet de ser dones. I aquesta mirada és, també s'ha anomenat escriure des de la fúria, és aquesta fúria que tenim les dones que escrivim, i és molt interessant aquesta reflexió que fan les dues, tant Marçal com Roig, sobre això, no? Aquesta doble mirada que anem tenint, que hi ha moments que ens ve de gust escriure una cosa que no ens haguem d'estar reivindicant sempre, d'escriure lliurement, però hi ha moments que diem ostres, volem escriure des d'aquesta fúria i des d'aquesta reivindicació. I hi ha una part d'això que també hi és en el Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, també en l'obra de Montserrat Roig, i això és molt interessant, com reflexiona, no?, sobre la literatura. És un assaig que us recomano moltíssim i que realment és fantàstic.
0: Veus indispensables.
4: Sempre he envejat els escriptors que han nascut al món de les paraules davant l'espectacle, sorprenent, canviant, immens de la natura. És la màgia del desordre natural davant el rígid ordre humà de les ciutats, perquè quan triem l'ofici d'escriure, triem també la soledat, i aquesta és difícil de sentir en un espai urbà. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
2: A veure, el que feia normalment a casa és que feia els esquemes de les novel·les, perquè per escriure la novel·la s'havia de concentrar més, no? Però feia els esquemes. Tenia, quan vaig fer el llibre, vaig anar a l'arxiu i tenia unes targetetes que anava fent, doncs, els esquemes, no? Els personatges, etc. Però també és important, que abans ho he apuntat una mica i ara que parlem d'això, de veure quines condicions hi havia darrere de les seves novel·les, no? Perquè molts homes, doncs, tenien molt més temps per fer-ho, però ella, havent de cuidar els seus dos fills, el que feia és això, marxava normalment vacances, moltes vegades eren vacances d'estiu, que els seus fills no anaven a escola, i aleshores buscava algú que li cuidés durant el dia els seus fills, marxava a no sé on amb els seus fills i la persona que els hi cuidava, i ella escrivia de forma intensa durant el dia, i algú estava, doncs, tenint cura dels seus fills, però potser escrivia una novel·la gairebé en un estiu només, i de forma intensa 10-11 hores al dia, perquè li costava també trobar la cambra pròpia, no?, que deia Virginia Woolf, i per tant a casa es concentrava molt, i hi ha l'anècdota d'aquest lladre, però normalment no es podia concentrar prou i el feia els esquemes, i les novel·les les havia d'acabar amb aquesta mena de filigrana que havia de fer vital per poder escriure.
1: La política tampoc es pot deslligar de la vida i obra de Montserrat Roig.
2: Ella, amb 22 anys, s'afilia al PSUC. És una afiliació molt intermitent. Entra, surt. De fet, el 1977 sí que es presenta de número 10 a les llistes pel Congrés de Diputats, però després en torna a sortir. Què passava? Ella es queixava també del masclisme que hi havia en alguns militants d'esquerres. I aleshores, aquest anar i venir del PSUC en gran part també era per això, perquè no s'acabava de sentir còmoda, no? Ella deia una frase que em sembla molt interessant, que deia: les dones anàvem a primera fila de les manifestacions, no? Ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual que els homes, però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Però per ella va dir aquella gran frase també, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. També va dir: la cultura és política i la política és cultura. És a dir, ella va trobar, és a dir, no va militar després d'una forma directa, no?, com quan estava militant al PSUC, però ella va trobar en la literatura i en el periodisme una forma de militància, evidentment. Si no, no diria, no?, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i ella creia en el valor emancipador de la cultura i deia, diu, l'escriptura l'entenia com un acte de resistència. Per tant, va militar d'una altra forma, no?, en la literatura i en el periodisme.
1: L'agulla daurada, l'òpera quotidiana, el cant de la joventut o un pensament de sal, un pessic de pebre? Llibre pòstum, aquest, on es recullen els seus articles escrits entre el setembre de 1990 i el novembre de 1991, serien altres obres de l'autora. Una dona lluitadora, un referent femení que ens va deixar abans d'hora.
0: Veus indispensables.
4: Cal recordar, cal abocar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser, al final del llarg i lent procés de l'escriptura, descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda, que encara batega, que encara existeix. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
0: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig, Veus indispensables. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Aina Torres Reixac, poeta, escriptora i periodista. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Girona, Estadi Montilivi, minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
6: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
7: Hola, bon dia.
6: Què tal, com anem?
7: Molt bé.
6: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques, i també m'acompanya la Laura Morera. Bon dia, Laura.
8: Què tal?
6: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'Innovamat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
8: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència i d'aquí neix una mica aquest projecte de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments. I crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
6: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
8: Exacte.
6: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
8: La pregunta concreta és, quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill i el que vaig fer és que en comptes de donar-li la solució, li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
9: 11 metres i 7. No, 6.
8: 11 per 6. I ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
10: No ho sé. 8, 10 metres quadrats...
6: Va, jo em llenço. Dic una mica més. Per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats?
8: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que el seu nen petit, que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I, en canvi, vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però al final, bueno, heu dit números, no sé com ho heu pensat, o si és que ho heu pensat.
6: Potser no ho hem pensat gaire.
8: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diria.
6: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
8: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
7: 12 metres quadrats.
11: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
12: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats?
13: 6 metres quadrats.
14: Entre 35-40 metres quadrats, més o menys?
15: 15.
16: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
8: Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, ah, bueno, doncs tal, tal. Però no expliquen d'on el treuen. No, potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
6: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
10: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
8: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
17: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, juga a RAC1, tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
18: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, 45, com a molt.
17: 45, què?
18: Metres quadrats.
17: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero, periodista de RAC1, que està calculant quant medeix l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats creus que...
19: 12? Entre 10 i 12?
17: Entre 10 i 12.
20: Ho has mirat segur?
21: No, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
17: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, del T'ho diràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
21: No. 8 metres quadrats.
17: 8 metres quadrats, eh? Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però diré que és molt poc.
21: És molt poc, eh?
17: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
21: Ah, no, clar, que pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
17: Perfecte.
21: 15, última resposta. Última resposta, 15.
17: Perfecte.
20: Calcular o no?
17: Cap. La teva experiència, ben vist molts camps de futbol. Parlem amb el Xavier Rocamora, que és editor del RAC1 Migdia. A RAC1, tu quan creus que medeix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
20: Val. Sense tenir-ne ni idea, eh? I són termes així... el tuntun, et diré 7 metres quadrats.
17: Jo crec que és molt poc, això.
20: Una àrea petita, eh, dius?
17: Sí, sí, sí.
20: Una àrea petita.
17: No, ja està. 7 metres quadrats.
20: 7, eh?
17: 7.
20: És molt poc, dius, eh?
17: Home.
8: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45 o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres, eh?
6: Una mica ens ho inventem, no?
10: Sí, ni periodistes esportius ni gent del carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja, aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
8: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguéssim preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
22: Hola, culers, sóc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol, jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats, direm 12, va.
23: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario, se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
24: Hola, buenas. Soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero. Y bueno, yo no sé mucho de matemática. Eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
6: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, al Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
8: Sí, sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
10: Ostres, a mi m'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, eh? Pensava que era ell.
6: Sí. No hi ha tant pressupost.
10: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita.
6: Vinga, va, anem al lloc dels fets i anem a un camp que ens queda a prop a parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. A mi, com a Sant Cugatenca, exacte, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
1: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada i després, bueno, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres, doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
6: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
8: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin. Però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
10: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
8: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
18: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... O sigui, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això... He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8... 40, 5 per 8, 40.
2: No he calculat, però...
20: Clar, 9 metres fins al punt de penal.
2: Que...
20: La meitat, 4,5. 4,5. I de llarg, una porteria deu fer 11. Oh, clar, m'he quedat molt curt. Sí, a veure, 4,5 per 11... 4,5 per 11... Et diré 40 metres quadrats.
6: Sembla que agafar el punt de penal, els famosos 11 metres, és un bon punt de partida, no, Laura?
8: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres, això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien, ah, potser és un terç de la mida o potser és un mig, doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
10: Ostres, un terç, jo diria que és la meitat, ben bé.
8: Sí, jo també ho crec.
10: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que el costat curt fa 5 metres i mig.
8: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
6: Ho podem buscar.
8: Sí, això sí que es pot buscar.
10: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
8: De fet, quan gestionem activitats d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint el costat llarg.
7: La porteria mesura 7 metres.
13: Vale.
7: Aquesta pista,
13: la porteria mesura 7
7: metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
13: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies crec que sobresurten una mica i surten, jo crec que un parell de passos llargs del porter, per tant, ho faria una mica més

0: per tant et diria 16, et diria 35 metres quadrats.
1: Vale, a partir d'aquesta referència ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita, podem pensar, vale, doncs si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
2: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
3: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
4: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol, em vol sonar això, l'àrea petita del porter, 25 metres quadrats.
5: És que un camp és molt gran,
6: no el penal.
5: Un camp és una hectàrea, és quasi una hectàrea, no? Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
1: Vale, perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha banda i banda de la porteria.
3: Va, va, vinga, va, que ho busco, eh? Un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
1: 18,5, és bèstia, eh? Ningú havia dit això. Però, clar, és que el costat llarg fa 18,5 perquè, com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres aproximadament.
2: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular, és que fa 100 metres quadrats d'àrea. És impossible.
3: No pot ser, no pot ser.
1: Que no, que sí, 18 i mig per 5 i mig dona 99 i pico.
2: Però la petita.
1: Sí, sí, la petita, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
2: Un pis.
1: Vale, doncs un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
3: És molt gran, sí. Sí, sí.
1: Molt bèstia.
2: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
1: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
7: Quan es posa medides campo de futbol?
8: Estàs gravant tota la...
5: Sí, sí, sí.
8: Això és The Office versió matemàtica.
6: Correcte.
8: Eh? A veure. Posa medides. Medides campo de futbol.
7: Àrea pequeña.
8: Àrea penya, eh? Havies posat això. Ja ens dona...
5: És que n'hi ha lletres, eh? Quants has dit?
6: No,
5: 100 metres quadrats, eh? Pues, efectivament...
6: 100 metres quadrats? 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
5: Que sí?
6: La petita, la més petita, no la portaria, la següent, no pot ser 100 metres quadrats, que no. Jo no visc a l'àrea petita, no visc en una àrea petita.
5: Poca broma.
6: Que no, que no.
9: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
5: 550 per 18. Clar, 550 per 18, te'n vas a quasi 100.
9: Sí, sí, 99.
5: 99 metres quadrats, eh? Toma, sí, sí.
7: Què heu dit?
5: Fins aquí... No, no, para, para, para. Has dit 7.
9: Quina compta?
7: Compte la pas. Sabeu quants són 2 metres quadrats? Sabeu quants són 8 metres quadrats? Són 4 per 2. Com pots fer 4 per 2 metres en una àrea petita? 4 per 2 metres.
5: És molt greu. És molt greu. És molt greu.
7: Jo dic 40 i amb por de passar-me, però clar, no, és que m'he quedat molt curt. Perquè, però la mesura de l'amplitud sí que era correcta, més o menys, perquè és just a la meitat del punt de penal.
5: Això sí. No, d'amplitud...
7: Està just a la meitat entre el punt de penal i la porteria, i la línia de gol.
5: Sí, per l'amplitud, sí, clar,
7: 11,
5: sí.
7: 5,5, llavors he de calcular...
5: T'ha faltat l'amplada de la porteria, clar.
7: L'amplada de la porteria,
5: que és molt més.
7: Són 8 i són 18.
1: Didàcticament, aquesta pregunta i els raonaments que se'n deriven ens porta a veure la importància de crear referències per tenir sentit de la mesura. El més important és anar com obtenint referències en el nostre dia a dia perquè quan un dia vulguem calcular alguna cosa nova puguem utilitzar les referències que ja tenim. I ara, a partir d'ara, doncs ja sabem que l'àrea petita del porter en un camp de futbol gran doncs és de 100 metres quadrats. A vegades tenim desenvolupades aquestes referències de longitud o altres magnituds de volum, per exemple, però la de l'àrea és una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir 3 passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat, que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després, l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes. I aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure...

0: veure, hi ha una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat, que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació, ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament, o, ah, és que estava content que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. Llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors, una cosa xula és el que hem fet aquí de, al final, buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? De que va contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc, però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré que allò està bé.
1: Jo és que encara estic amb lo de 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè Déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
2: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
0: Exactament, i això són les matemàtiques. Però es necessita una bona gestió, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis.
2: I de fet, a mi no se m'oblida, eh?
0: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres, hem de seguir estant atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
1: l'Albert Saumell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: De 6 a 7, l'hora del podcast.
5: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
6: Començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
7: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
8: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
7: But visual learning is so much better.
8: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
6: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
6: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. a Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control totalment. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
9: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
6: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
10: Sabies que...
11: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La importància del son.
13: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
3: Salut Activa.
14: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen, sobretot, que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrant-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir pel cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
17: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: La xarxa.
19: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Encara no saps si sóc bo, encara no saps si calculo els meus actes buscant una retribució. Encara no dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no saps si dedico la força si oblido les meves accions. Cap a una banal subsistència o si estic perseguint algun bé superior. Mira.

0: Tercera legislatura.
1: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Capítol 4. Corretja.
1: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
4: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
5: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
6: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
1: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
7: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
5: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
1: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
4: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
1: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleix. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que les han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés. És a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda...
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: ...a passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona, puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes el govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que es considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país, és una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat, no? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars. Acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el canvi que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, els règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
2: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
2: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodón i Ana Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
5: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
6: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, a Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar 17, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir en Cabernal. Es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Es va dedicar a escalar amb uns altres

0: va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, Sions, va fer la primera a la Gilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Ange i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar de seguida bon punt el temps s'aclarís. Però en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Brevil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris i va obligar a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
5: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
6: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
7: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
8: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
9: Nom.
10: Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
10: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
10: 62.480.

0: Capítol 2. Conxita Granger. L'esveleta.
1: Les tres dones veleta viatgen tancades dins d'un vagó de bestiar, sense ventilació, ni aigua, ni menjar. Formen part del que es coneix com a tren fantasma, un dels últims trens que surt de França durant la Segona Guerra Mundial en direcció als camps de concentració alemanys. El que havia de ser un viatge de 3 dies es converteix en un periple de gairebé 2 mesos. Els bombardejos aliats i els sabotatges de la resistència fan impossible seguir la ruta prevista. El tren s'atura, recula, canvia de via. Rep el nom de tren fantasma perquè no consta en cap registre oficial. Ningú sap mai on es troba i gran part del recorregut el fan de nit. Tot i que no va ser l'últim tren en sortir de Tolosa, sí que va ser el darrer en arribar a Alemanya. El Josep Calvet és el cap de continguts del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i el biògraf oficial de la Conxita.
2: L'expedició va patir molts contratemps. Eren 700 persones en vagons de bestiar que es van concentrar el 2 de juliol de 1944, un mes i escaig després de la seva detenció, a l'estació de Reinal de Toulouse. Els deportats pensaven que anirien a Alemanya a través de Romainville, que era la ruta habitual.
3: L'endemà, el 3 de juliol, el tren es posa en marxa. Però en lloc d'agafar la ruta habitual cap a Alemanya, va encarar el trajecte a l'inrevés, en direcció a l'Atlàntic, cap a Bordeus. És la mateixa Conxita qui ens en relata el periple, en una entrevista enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Ani Rieu i la Noemí Riudor. Gràcies a aquella conversa, avui podem sentir la seva veu.
4: Ens va sorprendre el canvi de ruta, però després en vam saber el motiu. La via principal, la que connectava Tolosa amb París, s'havia de mantenir lliure per al pas de les tropes alemanyes que es dirigien al front, per combatre els aliats que acabaven de desembarcar. Per això ens van desviar cap a Bordeus. Però la resistència ja havia actuat. Havia fet esclatar les vies del ferrocarril i del pont. No podem passar.
5: Sauter les voies du chemin de fer et le pont. On peut pas passer.
3: A principis del mes d'agost, el tren arriba finalment a Bordeus. Van trigar 3 setmanes llargues en fer el trajecte des de Tolosa.
4: Tornem a pujar els vagons de bestiar. Les dones anem totes juntes en un mateix vagó. Els homes es reparteixen en altres. Per sorpresa nostra, passem una altra vegada per Tolosa. Creuem per davant de l'estació, però no ens aturem. Totes pensàvem que potser tornàvem cap a casa, però no. El tren continua endavant.
3: Tot i els intents dels aliats i de la resistència per aturar el comboi, el tren segueix avançant.
4: El tren és constantment vigilat i la resistència continua fent volar les vies per impedir que arribi a la frontera. Ens posen en una via morta en una estació i allà esperem mentre arreglen les vies. O bé ens fan baixar dels vagons i caminar fins a un altre punt, on ens tornen a fer pujar en un altre tren. I continuem. Això fa que aquest tren aparegui i desaparegui. I per això se l'anomena el tren fantasma.
1: El 15 d'agost els aliats desembarquen amb èxit a la Provença. Això provoca que el tren s'hagi d'aturar i tots els presoners i presoneres, cansades, famèliques i assedegades, hagin de continuar a peu.
5: On a fet des transbordements de 18 i 20 km a pied.
4: Vam haver de fer 18 o 20 km a peu, sota el sol intens del juliol i agost, amb set, fatiga i calor, carregades amb el que portàvem. Va ser terrible. Vam caminar des de l'estació de Remolins fins a les Sorges, on ens van fer tornar a pujar el tren. Allà, una de les nostres companyes es va escapar. Va ser l'única dona de tot el comboi que ho va aconseguir. La resta, 64 dones més, van continuar endavant.
1: Després de gairebé 2 mesos tancades al tren fantasma, el 28 d'agost de 1944 arriben al camp de concentració de Dachau. De moment, l'esveleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita es mantenen unides.
2: Va complir els 19 anys, el 6 d'agost de 1944, a bord d'aquest tren, i el 28 d'agost, doncs, el comboi va a Dachau, aquest primer camp de concentració, que van xafar Conxita, Maria i Elvira a Alemanya.
1: A Dachau les matriculen de manera consecutiva, primer a la tia Elvira, després a la cosina Maria i finalment a la Conxita, amb el número 93.887.
5: On arribo al camp de Dachau i on voa...
4: Quan va al camp de Dachau, vam veure els presos vestits amb aquells uniformes de ratlles. Vam pensar, no pot ser, això és una presó. S'han equivocat, ens han portat a una presó. Això no és un camp de treball. És clar, encara no sabíem què era realment.
5: I, bien sûr, on n'était pas au courant.
2: Van estar una setmana a Dachau, dormint a les dutxes, però el dia estaven en una sala, diguem, d'oficials. Els hi portaven menjar, van veure molt poc la, diguem, la vida diària del camp de Dachau, estaven com una mena aïllades, fins que posteriorment van ser traslladades finalment a la seva destinació final, al camp de Ravensbrück, que era el camp de les dones, on van anar per a la major part de les dones deportades, especialment les dones que van estar a resistència.
5: Alors, ce qui fait que...
4: Ens tornen a agrupar i ens fan pujar, una altra vegada en un vagó de bestiar. Aquesta vegada només les dones, 64 deportades en total. Les portes del vagó estan obertes. Hi ha guàrdies armats asseguts a cada costat, vigilant. No sabem on anem. Més tard sabrem que la destinació és Ravensbrück, un camp de concentració situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
5: Que se troba a 90 quilòmetres al nord de Berlín.
1: El 2 de setembre de 1944, el tren fantasma arriba a Ravensbrück i s'obren les portes de l'infern.
2: L'arribada al camp de Ravensbrück va ser al vespre, entre 6 i 7 del vespre, tal com recorda la Conxita, gairebé era fosc, i l'escenari intimidava i intimidava molt. Fileres d'SS amb gossos esperaven els deportades quan baixaven dels vagons, de la mateixa manera que havien patit el mateix a Dachau.
3: L'arribada a Ravensbrück és terrible. Tot és fosc i sinistre. La terra és negra, el camí de pedres, i un àguila enorme presideix l'entrada. Dues files de soldats de les SS amb gossos les esperen. Les fan dormir a les dutxes, però abans les obliguen a desfilar nues davant d'un oficial SS, assegut en un sofà de vímet.
2: I va començar la deshumanització que era present en totes les històries de la deportació. La retirada d'objectes personals, tot i que la Conxita va aconseguir guardar un tros de sabó i un raspall de dents per la seva higiene personal, la dutxa amb aigua gelada o amb aigua bullint, la desinfecció, el control per part dels SS de la dentadura, buscaven peces d'or a la dentadura, va ser l'única revisió passar nua davant d'un metge, teòric metge alemany.
3: I per acabar d'esborrar-li la identitat, amb un gest aparentment simple, però carregat de violència masclista i repressiva, li rapen el cabell.
2: La Conxita portava el cabell llarg, sempre deia que era, en aquell moment era moda portar-lo llarg, i ràpidament doncs, la Malena va desaparèixer. No va ser separada de la seva tia i la seva cosina.
1: Un cop desinfectades, seleccionen les dones que poden treballar. Les Veleta, la tia, la cosina i la Conxita són considerades útils. I tot i que la norma és separar les famílies, com que no tenen el mateix cognom, es poden mantenir juntes.
4: Quan arribem, hi ha 70.000 dones de 23 nacionalitats diferents. Totes duen el mateix uniforme de ratlles, faldilla, jaqueta o vestit, tot a ratlles. Ens col·loquen un número de matrícula al pit, perquè aquí la identitat es perd completament. Nosaltres, les resistents, portem el triangle vermell. Els alemanys ens diuen les polítiques, i les altres preses, les que no porten el triangle vermell, ens anomenen les terroristes.
5: Triangle rouge nous appelle les terroristes.
3: La matrícula que li cusen al pit és el número 62.480. Etzvai uns exig tausen, fia hunda, exig.
1: La Conxita ha d'aprendre ràpidament el número en alemany per poder-lo reconèixer als recomptes que es fan a l'Apple Platz, on es passen hores dretes, immòbils, suportant el fred del nord mentre es passa llista a totes les deportades, tal i com explica la periodista Montserrat Llor.
6: La Conxita va passar hores immòbils passant llista a l'Apple Platz. Fileres de dones, joves, grans, nens, tots sota un fred terrible, febles, algunes queien. Va veure algunes dones brutalment mossegades pels gossos, nens colpejats, assassinats.
1: La memòria de la Conxita conserva imatges d'una crueltat extrema. recorda una dona amb la carn esquinçada per les mossegades del gos d'un oficial alemany per no poder-se mantenir dreta i infants colpejats brutalment que després desapareixen. També la tormenta la desfilada de nens i nenes jueus obligats a cantar mentre caminen cap a la cambra de gas. Aquests records la van perseguir tota la vida.
4: Quan vaig veure aquells assassins bàrbars alemanys matar criatures, vaig dir, s'ha acabat. Per mi no hi ha cap bon Déu.
5: Hi ha pas de bon Déu per moi.
1: Després de passar hores a la intempèrie, immòbils, amb aquell vestit de ratlles, massa prim pel fred d'Alemanya, massa gran o massa petit pels cossos de les deportades, perquè el vestit també és una eina de deshumanització. A les altes els donen vestit curts, a les baixes massa llargs. Les sabates tampoc encaixen, massa petites o massa grans, o les dues d'un mateix peu o desaparellades. Qualsevol excusa és bona per humiliar-les. Així, malgirbades i amb un cafè que no és cafè sinó aigua bruta, comença una nova jornada de treball esgotador.
6: A Ravensbrück les dones havien de treballar molt dur. Fins i tot algunes van morir destacant les terres del llac proper per al seu cultiu. Dins dels murs del camp es va crear una zona o recinte industrial amb tallers dedicats a treballs de confecció i teixit.
3: La primera feina que fa la Conchita Ravensbrück és al bosc tallant i apilant llenya.
5: Voilà pourquoi on nous a surnommé à nous le camp comme le
4: Així, el camp de Ravensbrück i altres camps d'homes els van anomenar els camps de la mort lenta, perquè, a diferència dels jueus o els gitanos, a nosaltres no ens exterminen de seguida. Primer ens exploten, aprofiten la nostra força de treball. Mentre podem treballar, vivim. Però quan el cos ja no pot més, quan arribes al límit, llavors et porten a la cambra de gas i al crematori. Aquest és el nostre destí, allà dins.
5: Le rôle que nous avons là-bas.
2: Fins i tot un oficial dels SS els hi va doncs, comentar que al camp de Ravensbrück no hi havia malalts, tothom havia de treballar, no hi havia tampoc evasions, i de manera cruel doncs, aquesta frase doncs, que molts deportats i moltes deportades recorden, no? Heu entrat per aquesta porta, assenyalant la porta d'entrada del camp, i sortireu per aquella altra porta, que era el crematori, o la ximenea, el crematori, que tot el dia treia fum als camps de concentració.
3: Una columna de fum que es fa visible des de l'altra riba del llac Schwedt, on hi ha el poble de Fürstenberg. Segurament, i segons cap on bufa el vent, també els arriba la fortor de car cremada i de cendra que llencen al llac.
2: La Conchita va anar a parar a la barraca del bloc 22, que era el bloc de les gitanes, i no es va separar tampoc, sortosament, de l'Alvira i la Maria. I també doncs, va tenir la companyia d'una altra deportada ja de les Terres de Lleida, del Pirineu, la generosa Cortina, a la que anomenaven Graciosa, i que també compartia la barraca amb la Conchita Granger.
3: En entrar a la barraca, la Conchita sent una fortona usiabunda que se li enganxa a la gola, com els polls i les xinxes a la pell.
2: La barraca, amb capacitat per 500 persones, l'acollia més de 1.000. Doblava la seva capacitat d'allotjament. I un terrible tracte també per part de les oficerines, aquestes vigilants alemanyes, i també la cap de la barraca, que era una polonesa, una criminal, diguem, amb delictes comuns. La jornada de treball, que començava a les 4 del matí, temperatures que en alguns casos arribaven a menys 30 graus, tot molt, molt complicat.
1: No només moren extenuades pel treball esclau. A Ravensbrück, la crueltat pren altres formes.
6: Les embarassades tenien escasses possibilitats de sobreviure. O mataven el fill quan naixia. Els ofegaven en una lleixa d'aigua. O els SS els agafaven pels peus i els llançaven. Ella va presenciar l'assassinat de 3 nens. Però alguns van aconseguir sobreviure. I sempre, sempre van parlar amb ella com ma mamà de Ravensbrück.
3: Enmig de tanta maldat, un dels grans terrors és la infermeria, el Revier, d'on gairebé ningú en surt viva. És on es practiquen els experiments, una forma més de violència específica contra les dones, tal com explica la periodista Montserrat Armengou, coautora de Ravensbrück, l'infern de les dones.
7: Doncs perquè, com passava en tants altres camps, però aquest és específicament de dones, moltes d'elles seran esterilitzades. Això era una política frenar la procreació de la descendència d'aquells que consideraven gent exterminar o indesitjable.
1: L'Alfonsina Bueno, una altra de les deportades, explica que obliguen una infermera russa a injectar-li al coll de l'úter un líquid que ni ella sabia què era. Quan surt de la infermeria s'adona que entre les cames li regalimen unes gotes grogues que li cremen la pell. Tot i que l'Alfonsina sobreviu al camp, sempre estarà malalta i mai podrà tornar a ser mare.
7: Però hi ha una circumstància brutal en aquest camp, i és que el responsable era en Carl Gerhard. Aquest senyor havia estat el metge de confiança de Hitler. I va ser enviat com a càstig en aquest camp perquè va ser incapaç de salvar la vida de Heinrich, que va patir un atemptat a Praga i no va morir en l'atemptat. Va morir per una infecció derivada de l'atemptat. En aquells moments els seients del cotxe estaven fets normalment de pèl de cavall, se li va incrustar un pèl, se li va infectar i va morir d'una septicèmia.
3: Com a càstig per no salvar la vida de Reinhard Heydrich, conegut com el carnisser de Praga, el doctor Karl Gebhardt és enviat a Ravensbrück. Allí, per reconciliar-se amb Hitler, inicia experiments per determinar la millor manera de tractar les infeccions, amb antibiòtics o amb sulfamides. En un context de guerra, on molts soldats moren per infeccions derivades de les ferides, aquesta recerca esdevé urgent.
7: I ell es dedica, aquest metge de Ravensbrück, a infectar expressament a moltes presoneres, especialment poloneses, infectar-les d'una cosa que es deia gangrena gasosa, que provocava un patiment terrible, horrorós, una mort horrorosa, però ell llavors investigava què anava millor, les sulfamides o els antibiòtics. Moltes d'aquestes dones van morir, moltíssimes, però les que es van salvar amb deformacions terribles producte d'aquests experiments van ser uns testimonis molt importants en els judicis posteriors als de Nuremberg, però que van acreditar totes aquestes animalades.
5: Ens van dir, veniu amb nosaltres, us ensenyarem els petits lapeng, petits conills. Dic, què teniu, conills? Feu vindre conills i després ens els mengem? Tonta, més que tonta. No sé, ja veuràs el que és els petits conills. I ens van portar amb una barraca i vam veure dones que havien sigut operades. I en vaig veure tres, que una vam guardar l'amistat després de la lliberació, amb una russa era. I les hi havien operat les cames, li havien sortit un os, la pell, feien aquestes operacions i tenien cicatrices a tota la cama.
7: Per tant, Ravensbrück també és singular i únic per aquest motiu i li devem, entre altres coses, la victòria dels antibiòtics.
1: L'estada a Ravensbrück dura poc. Els nazis necessiten mà d'obra per a la indústria de guerra del Reich.
8: I un bon dia diuen el meu número de matrícula per l'altaveu. Ens fan pujar a uns camions i ens traslladen a les afores de Berlí, on també hi ha fàbriques dedicades a la guerra. Nosaltres vam anar a treballar a la fàbrica Henkel.
2: El comando Henkel, doncs, treballaven 12 hores al dia, amb torns de nit o de matí, fabricant, doncs, acumuladors per l'aviació.
5: 650 femmes.
8: Som 650 dones. Ens allotgen en un antic magatzem de vaixells on dormim totes amuntegades. Cada dia anem a treballar a una fàbrica propera, sempre sota la vigilància dels nostres guardians SS, homes i dones. Les guàrdies femenines vesteixen exactament igual que els homes, uniforme, arma, gos i porra. Només les distingeix un detall. Elles porten faldilla en lloc de pantalons, perquè en aquella època les dones no en duien.
5: A l'època les femmes no portaven pas de pantaló. Les 12 hores que passàvem a l'atelier...
8: Tot i així, les 12 hores que passàvem a la fàbrica estàvem calentes. I això, en la vida que portàvem aleshores, ja era gairebé un luxe. No estàvem tan malament, comparat amb el que havíem viscut al camp de
5: Ravensbrück.
1: Les hores que passen a la fàbrica estan més calentes, però mortes de gana.
5: Sí, nosaltres hem menjat, com n'hi dèiem a la cutxapà. La cutxapà era una farina grossa. Allà estava a la fabricació, ho diré en francès, a la fabricació d'acumulateur.
8: Teníem sobre el taulell de la màquina un bol amb àcid i un bol amb una farina blanca. Semblava farina de coco i nosaltres la vam batejar com la cutxapà. Era en el nostre llenguatge del camp.
5: C'est dans notre langage du camp.
1: Les del Triangle Vermell manipulen aquesta farina per sabotejar la producció.
5: Trouver le système de bloquer les machines.
8: Vam trobar la manera de bloquejar les màquines. Manipulàvem peces amb àcid i farina i bloquejàvem les màquines perquè deixessin de funcionar durant una o dues hores. Sabíem que estàvem fabricant material de guerra i vam dir que això no serviria per matar els nostres companys.
5: Ça c'est du matériel qui tuera pas nos compagnons.
2: La Conxita tenia que controlar que les peces sortien bé i va durar un moment doncs, que aquesta tasca no la va portar a terme. Les vigilants es van adonar d'aquest paper doncs, de sabotatge i va ser doncs, castigada novament doncs, per sabotatge. Li van tornar a tallar els cabells que li havien crescut, van tornar a rapar-los i va patir també fuetades com havia patit mesos abans a Fuà.
1: La rapen al zero i la castiguen amb 6 bastonades. Té sort, perquè en aquell moment hi ha bombardejos. Si no, n'hauria rebut una trentena.
6: Allà se succeïen uns bombardejos cada vegada més severs i de vegades van caure bombes sobre la fàbrica on eren obligades a treballar, dia i nit, juntament amb 500 dones més, en un barracó de fusta.
3: En aquesta barraca sense llum ni aigua hi malviuen les Veleta. És un espai infecte, sense cap mena d'higiene. L'única vegada que es neteja és pel brot de disenteria provocat pel menjar en mal estat, que afecta totes les dones de la barraca. Són 500 dones amb diarrea severa i només 4 vàters disponibles. Els excrements s'escampen per tot arreu. Moltes no tenen ni temps ni forces per baixar dels llits, que són de 3 pisos, i tot cau al terra o sobre les companyes dels nivells inferiors. Aquesta situació es repeteix 2 vegades en només 10 dies, però no poden deixar de treballar. El que les sustenta és l'esperança que l'exèrcit aliat arribi.
5: Et on continue attendant toujours la liberation.
8: Continuem treballant, esperant l'alliberament. Alguns vigilants civils alemanys, veterans de la Primera Guerra Mundial, feien la seva feina a la fàbrica. Un d'ells fins i tot deixava el diari obert perquè veiéssim que els aliats avancen sobre Alemanya.
5: Les alliés avancent sur l'Allemagne. Et un beau jour du mois de mars, eh bien, notre usine, notre...
8: Un bon dia del mes de març, el nostre comando va ser bombardejat. Érem 650 dones i en van sobreviure 115. Tot havia quedat destruït, així que vam sortir al carrer amb el nostre uniforme de ratlles i el número de matrícula cosit. No es podia esperar res de la població. Estaven massa fanatitzats amb Hitler, i menys encara amb aquell uniforme i aquella matrícula al pit. Caminàvem pels carrers de Berlí mortes de gana. Érem com esquelets. Jo pesava 30 quilos. Érem esquelets caminant pels carrers.
5: I on va? Dans les rues.
1: El grup de dones arriba al final d'un passeig. Hi ha unes barraques de fusta. De sobte, senten veus parlant en francès. Són homes deportats que, com elles, també treballen a la indústria de la guerra alemanya. Els ofereixen pa amb mantega i durant uns moments se senten lliures. Però són massa. Podrien amagar 2 o 3 dones, però 115? Els homes es veuen obligats a avisar les autoritats i arriben els SS.
3: El camp a què les volen portar està destruït i les tanquen durant 3 dies en un subterrani, sense llum, ni aire i amb l'aigua que regalima pels murs. Només en surten uns minuts al dia.
5: Un bon jour, on entend un bruit de canon.
8: Un bon dia sentim soroll de canó. És l'exèrcit rus, ja són a les portes de Berlí, ens alliberaran. Totes ens omplim d'il·lusió, però aquell mateix dia els SS ens fan pujar una barcassa i ens traslladen al camp de Sachsenhausen, a uns 30 quilòmetres a la perifèria de Berlí. És un camp d'homes, però hi han reunit diversos comandos de dones que, com nosaltres, venien de Ravensbrück i treballaven en fàbriques. Han fet un recinte separat dins el camp i ens tanquen allí. Em retrobo companyes que havia conegut al camp i fins i tot dones amb qui havia compartit presó a Tolosa i en el trasllat en el tren. Com sempre, ens aferrem a la il·lusió de l'alliberament.
5: L'il·lusió de la liberació, la liberació.
1: L'alliberament s'atansa, però les Veletes se separen. A la Maria, la cosina de la Conxita, la retornen a Ravensbrück.

0: veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet confirma l'obertura d'una nova aula, diu, a l'Escola Bressol Municipal, la Xarranca, amb 8 places de cara al pròxim curs. La mesura permetrà reduir la llista d'espera generada després del procés de preinscripció en què 74 infants van quedar sense plaça. Després que el consistori anunciés que sol·licitaria al Departament d'Educació la utilització per habilitar una nova estança, l'ampliació ja és una realitat. Les primeres 8 places han estat autoritzades i l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb les famílies que es troben en llista d'espera perquè puguin incorporar els seus fills i filles a l'Escola Bressol Municipal. L'alcaldessa Mireia Dionisio ha explicat que ja han començat a trucar famílies que estaven en llista d'espera.
1: O sigui, la nova estança s'obrirà de cara al setembre, ja s'estan fent tots els tràmits, de fet ja s'han trucat a moltes famílies que s'havien quedat en llistes d'espera. Actualment se'ns obre amb 8 places, més, una estança d'IU. Ara la comencem amb 8 places i per això això tenim autoritzat. Ja s'estan fent les contractacions de personal docent corresponent, ja s'han avisat a famílies que estaven a la llista d'espera. L'obrim, comencem obrint amb 8 places i a l'espera que la Generalitat de Catalunya ens autoritzi aquestes 5 més per poder completar aquesta estança d'IU.
0: Així doncs es treballa ara perquè l'ampliació pugui créixer encara més en els pròxims mesos i s'està treballant, com heu escoltat, perquè es puguin oferir 5 places més, és a dir, ocupar la totalitat de l'aula amb 13 places. I des d'aquest dijous que les línies R2 Nord, R2 i R11 modifiquen el seu servei arran de l'esfondrament registrat a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Aquesta incidència afectarà directament els usuaris de Mollet que utilitzin les línies R2 Nord o R2 per desplaçar-se fins a Barcelona. Mentre durin les restriccions, els trens ja no arribaran directament a la capital, sinó que finalitzaran el recorregut a Montcada i Reixac. Des d'allà els viatgers hauran de fer un transbordament a peu d'uns 5 minuts a l'altra estació de Montcada per continuar el trajecte amb la línia R4 fins a Barcelona Sants. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
4: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula eixugar. Eixugar és assecar una cosa mullada passant-hi quelcom que s'emporti la humitat. Eixugar-se les mans amb una tovallola, eixugar-se els ulls mullats de llàgrimes, per exemple. Per extensió, diem eixugar la pols un moble passant-hi un drap. Eixugar també fa referència a assecar una cosa mullada fent que s'evapori l'aigua que la recobreix o amara. El sol eixuga les plantes mullades de rosada. O aquest vent sec ho eixugarà tot. O amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida. Eixugar és també treure tota l'aigua, tot el líquid d'un recipient, exhaurir. Eixugar un safareig, un pou, una bassa, una font, un rierol, etc. Assecar-se. O eixugar l'edició d'un llibre, és a dir, exhaurir-lo. Si ens referim a diners, eixugar significa liquidar, pagar totalment un deute, un dèficit, etc. Eixugar la butxaca d'algú és deixar-lo sense diners. Les grans despeses que ha fet per renovar el local li han eixugat la butxaca. No eixugar per sol que faci és no reeixir en res, tenir mala sort o mal resultat en tot allò que s'emprèn. Es diu per indicar que una persona o cosa no té remei ni solució. Té una actitud que no eixugarà per sol que faci. No veu mai les bones ocasions. Eixugar el vent tant com en plou és gastar tot el que es guanya. Podria ser ric si no fos tan mal gastador, però el vent n'eixuga tant com en plou. I vosaltres, sou d'eixugar plors, és a dir, consolar, o d'eixugar el vent tant com en plou, és a dir, que gasteu tot el que es guanya? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs, es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatges podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit, també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat que ha cremat unes 7 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi incorporant i volíem dir el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà a nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
5: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
6: Pals i botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
7: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el rosari de l'aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, En Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia al seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croz, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croz reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croz de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croz va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croz d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croz va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Brill amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de duar es va trobar amb en Michel Croz. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època, i a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
6: Pals i botes. L'agenda.
7: Pel divendres dia 24, tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els íbers i els focs artificials de Sant Forst. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. Al mòdic preu de 7 euros per dia.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. L'Ajuntament de Mollet ha tancat aquest dimecres el cicle de xerrades Cuidem-nos, un programa adreçat a promoure la salut i el benestar emocional de la ciutadania. La ponència, titulada La motxilla invisible, com gestionem la culpa, ha anat a càrrec de Gerard Vergés, psicòleg del programa municipal Sentim-nos bé. Durant la xerrada, Vergés ha explicat que la culpa és un sentiment que sovint no es fonamenta en fets objectius, sinó en judicis que les persones fan sobre elles mateixes o que han interioritzat al llarg de la seva vida. El psicòleg ha assenyalat que una de les primeres eines per gestionar aquest sentiment és aprendre a diferenciar entre els fets i els judicis.
1: Primer de tot, que facin la diferenciació entre què és un fet i un judici que et fas, perquè normalment quan ja tens... Quan et passa alguna cosa ja tens les conseqüències de l'acte. Si a més li afegeixes tot el que et dius a tu mateixa en un cas així, pues, això s'agreuja. I després pues, intentar identificar les exigències que poses sobre tu mateixa i veure que pots mirar cap al futur i que al final els judicis el que fan és mirar cap al passat i no et permeten avançar.
0: El psicòleg també ha destacat que la majoria de persones que arriben al programa Sentim-nos bé per treballar sentiments de culpa són dones, segons ha explicat. Aquesta realitat respon principalment a factors culturals i educatius que han atribuït tradicionalment a les dones a un paper de cuidadores i a una responsabilitat més elevada envers els homes. I ara canviem de tema i parlem que l'estiu és sinònim de temperatures elevades i ara que tornem a estar en un pic de calor és cada vegada més sovint parlar-ne, i és que són episodis de calor intensa habituals entre aquests mesos més càlids i que poden comportar riscos importants per la salut de la població. Tot i que qualsevol persona pot patir els efectes de la calor extrema, la infermera del Centre d'Atenció Primària de Planellador, Laura Montes, ha afirmat que hi ha col·lectius especialment vulnerables.
2: Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
0: Davant l'augment de les onades de calor, cal seguir les recomanacions dels professionals i és que és fonamental per protegir la salut. La prevenció, la hidratació i evitar l'exposició directa al sol són les millors eines per afrontar amb seguretat els dies de temperatures extremes. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Otto!
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Més de 12 hores després de l'explosió per una fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers han aconseguit extingir la gran flama després de tallar el subministrament amb una operació complexa a la xarxa de gas. L'accident va deixar 8 ferits, dos dels quals greus, tots operaris de les obres del metro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que demanarà explicacions i responsabilitats.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir, mentre es manté afectat també el trànsit i algunes línies d'autobús. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatges poden enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi. Incorporen el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activa en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté també l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. Els bombers també reforcen el dispositiu davant unes condicions marcades per la calor intensa i el fort risc d'incendi forestal. I els Mossos han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'Hospital Joan 23.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida. El 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
5: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
6: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
7: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
8: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: dos quarts, l'abans.
1: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans del Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet confirma l'obertura d'una nova aula DIU a l'escola Bressol La Xarranca. Es començarà amb 8 alumnes i es preveu que s'acabi amb una totalitat de 13. Tot això es fa per reduir les llistes d'espera que hi ha ara mateix per entrar a l'escola Bressol. I a partir d'aquest dijous la línia R2 Nord i la R2 modifica el seu servei arran de l'esfondrament a les obres de les vies de Montcada. No es podrà anar directament a Barcelona amb tren i s'haurà de fer transbord a la pròpia estació de Montcada. I en aquest cas també parlarem que l'estiu és sinònim de temperatures elevades i cada vegada és més sovint les onades de calor. Escoltarem consells de la infermera del centre d'atenció primària de Plana Lladó. I finalment, en esports, us comentem que Mollet tornarà a estar representat al campionat mundial de hip-hop que se celebra aquesta setmana a Arizona, als Estats Units, i és que hi participen dos grups de l'escola SQS Team que han estat seleccionats per competir-hi. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
1: Aquest és un missatge institucional.

0: institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu, al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planejador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla jo... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò d'hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Ben bé, identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superiors a les que són habituals per
2: sí,
1: l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més, i és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí, és el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no?, i ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira. Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipi, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja pues, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això, si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot doncs, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí doncs, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Sí. Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir, per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió o alguna cosa que...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. O sigui, no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho,
2: no? Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no, en comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I no? Allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve de gos és fer una dutxa, no?
2: Oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem 2. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta, també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera. I si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. O sigui que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem... Pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca. A gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens i no tan nens fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics que pots consultar. Allò, tots aquests espais, i perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també, i sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues que sigui fàcil. Si anem amb, una, no, amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui, portar un ventall o una gorra, un barret, vale? Inclús un paraigües.
3: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent sí, que sí. La veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: sí.
3: No?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
3: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs sí. És més fàcil, no? Que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí. Sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, sí. Vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
3: Que les cremes solars,
2: també. Cremes solars,
3: no?
2: Exacte. Posar-nos sempre protecció, ¿vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, ¿vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
3: Hem explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important.
3: No?
2: El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell, i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
3: I això doncs, ho ha d'especificar
2: sí.
3: En el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí? Normalment o sempre posa física o mineral,
3: sí.
2: Vale? I si no, podeu preguntar a qualsevol protector pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
3: Mm-hmm. Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no, el que és la protecció, que crec que això del 30, sí. 50, doncs representa que és el temps, no? Que,
2: sí,
3: que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema doncs, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra.
3: Uh-huh.
2: O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
3: Uh-huh. Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció,
2: també...
3: sobretot si anem a platja o
2: sí.
3: Piscines, per als infants especialment, no?
2: I també per aquelles, per la gent gran,
3: per als infants especialment, no? I també per

0: situació més greu que podem trobar-nos ara amb la calor. Vale? I bé, hem de tenir molt clares quatre o cinc cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom. I a més, tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues, si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no? Que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no? Que normalment ara sempre suem.
1: Sí.
0: Quan anem pel carrer, doncs aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, doncs, li parles i sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
1: fins i tot,
0: sí,
1: no?
0: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Doncs, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no? O treure-li la roba inclús. Intentar remullar la una mica, vale? Per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale? Perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit. Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de seguida.
1: Una pregunta, Lorena, mira, això que deies, allò per baixar la temperatura la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
0: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta si tenim una tovallola o un drap o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé, bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un lloc que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran.
1: Mm-hmm.
0: Vale, però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és,
0: sí,
1: no? Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
0: Sí, estaria bé, pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
1: És a dir, que intentem allò, doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o ventar, aquesta persona també pot ser positiu. I si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pot ser que una persona, doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
0: sí,
1: perquè no, la reacció del cos li provoqui,
0: sí, sí,
1: això, no?
0: Aquesta... Sí que pot ser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual. I podem tenir simplement, pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament, doncs, gairebé, no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé, i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia, bé, igual caus i també també et pots fer mal. Vull dir que,
0: també, sí, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible, davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho penseu.
0: Sí, sí.
1: 061, si tenim dubtes, i

0: I després, no hem comentat, però m'imagino que és important, ara tenim avisos constantment, no? Però si en aquesta època de l'any hi ha moltes persones que en general durant tot l'any agrada mirar la predicció meteorològica, però en aquesta
1: No us
0: època
1: espanteu,
0: no.
1: si ho feu això, perquè...
0: Però és cert, que hi ha fins i tot aplicacions que ens diuen
1: Sí,
0: allò, la qualitat
1: ja
0: de
1: es poden
0: l'aire,
1: analitzar.
0: no? Les temperatures.
1: Sí, que ho podeu fer. I de fet, bueno, pues, al telediari, no? Si veieu les notícies diàriament van explicant, tenim apps on també podeu veure-ho, i si us fiqueu al Gencat, des d'allà també van donant avisos i alertes, perquè realment aquest any, pues, bueno,
0: Està
1: està
0: sent
1: sent dur. Sí.
0: una qüestió, per exemple, si has de sortir al carrer perquè has d'anar a treballar o per fer qualsevol activitat que sigui necessària, no, en el teu dia a dia, doncs has de sortir. Però no sé a partir de quina temperatura a nivell de salut vosaltres recomaneu, en especial aquests col·lectius que abans comentàvem així més sensibles, que no seria aconsellable sortir al carrer.
1: Home, realment, nosaltres el que diem
0: Ens
1: des de
0: hem de moure, això ho
1: l'ambulatori
0: tenim
1: és
0: clar,
1: que ens hem de
0: però...
1: moure. Que si tenim la possibilitat d'apropar-nos a una piscina, a una platja i remullar-nos, no en les hores de major calor, no? De 12 a 4, més o menys, intenteu ser a casa. Vale? Però si podem sortir, moure'ns, remullar-nos. Si voleu fer esport, a primera hora del matí o a última de la nit. I a més està molt bé fer esport ara, no? Podem aprofitar fer alguna activitat aquàtica, el que sigui. Però és cert que si ens toca treballar fora, pues intentar sempre treballar, pues, a les persones que treballin al camp, la construcció, tot això, no? Intentar sempre anar tapats, perquè la roba, encara que ens doni una miqueta de calor, però també ens protegeix del sol i de la calor. Aleshores, intentar estar a l'ombra tot el que puguem, portar un barret, estar protegits, beure moltíssima aigua, i si hem de sortir, doncs, per anar al metge, per comprar el que sigui, el mateix. Si estem a casa, sobre 26 graus, més o menys, si tenim aire condicionat. Si no, intenta que n'hi hagi corrents d'aire. Toca sempre, no?, al lloc on toqui el sol, baixar finestres i persianes, i tancar finestres i baixar persianes, perdoneu, i quan ja no toqui el sol, obrir finestres i intentar que hi hagi corrent d'aire sempre. Però, clar, de
0: Com
1: vegades
0: no està
1: és...
0: baixant tant la temperatura, doncs
1: Clar.
0: potser aquesta corrent d'aire que busquem no es produeix, no?
1: Exacte.
0: Llavors no sé si és millor deixar tot tancat i
1: Home,
0: mantenir aquesta temperatura.
1: sempre si podem mantenir la temperatura, no perquè tinguem aire condicionat, perfecte, però si no en tenim aire, intentem que n'hi hagi una miqueta corrent. Si podem ficar un ventilador, pues, tot i que no ens ajudi a baixar la temperatura, pues, ens ajudarà a moure una miqueta l'aire i la sensació que nosaltres tinguem sigui una miqueta de que ha baixat una mica la temperatura. Però vaja, hem d'intentar tirar com puguem amb aquesta calor que està fent ara, sí.
0: Lorena, ens comentaves que des de Gencat s'estan donant també avisos. No sé, m'imagino que també vosaltres en els centres de salut, quan feu les visites rutinàries, també una de
1: Sempre,
0: les,
1: sí.
0: no, de les informacions que durant aquesta època de l'any compartiu amb els usuaris i usuàries
1: Sí,
0: és aquesta, no? Dels
1: ja
0: consells de
1: fa,
0: calor.
1: pues, gairebé un mes, mes i pico, que penso que gairebé tots els pacients, sobretot els que són més grans, més fràgils, jo penso que a tothom els despedim igual, eh? Tingueu compte, aneu en compte, no sortiu quan faci massa calor, porteu aigua sempre, tapeu-vos el cap, un barret, el que sigui. Penso que tots els companys estem com molt a sobre.
0: Sensibilitzat
1: Sí.
0: amb aquest tema. No
1: Sí.
0: sé si també esteu tenint més consultes en aquest sentit.
1: Sí que és veritat que hem notat que la gent consulta més per marejos, sensació de que el cos no tira, no? Una miqueta d'astènia, això sí, sí que estan consultant tant joves com grans, la
0: A
1: veritat
0: través
1: que
0: de la
1: sí.
0: e-consulta, potser, anem a fer
1: A través
0: referent.
1: de la consulta i a l'ambulatori també venen presencialment.
0: Directament, sí.
1: Sí, bé, hem de tenir en compte, pues, això, no?, que sobretot hem d'incidir molt en la hidratació. És normal que el cos no tiri perquè està fent molta calor i per les nits no podem descansar, però ens hem d'hidratar molt.
0: Doncs ja sabeu, hidratació, intentar allò, doncs, estar en un espai el més climatitzat possible i una mica de paciència, perquè és el que hem de tenir també,
1: Sí,
0: no?
1: és el
0: Paciència.
1: que toca, sí.
0: Lorena Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès, professional de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja sabem, hidratació, ombra i climatització, tot el possible. Que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Igualment, bon estiu. Un plaer.
0: Adéu-siau.

0: Ni Mama ni Momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a 6:00 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a 10:00 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
0: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
0: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dijous 23 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet confirma l'obertura d'una estança DIU a l'escola Bressola Xerranca. Es començarà amb 8 alumnes i es preveu que s'acabi amb la totalitat de l'aula, que en són 13. I a partir d'aquest dijous, la línia R2 Nord i R2 modifica el seu servei arran de l'esfondrament a les vies d'unes obres a Montcada. Els molletans no podran anar a Barcelona directe i hauran de fer transbord a Montcada. I cada cop són més habituals els episodis d'onada de calor. Escoltarem consells per evitar arribar a situacions límits de la mà del cap de planellador. I l'SQS Team de Mollet competirà al Mundial de Hip-Hop de Phoenix amb la Mega Crew i l'SQS Anonymous. L'escola aspira a arribar a la final amb les dues coreografies renovades. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardiño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha confirmat l'obertura d'una nova aula DIU a l'Escola Bressol Municipal La Xerranca amb 8 places de cara al pròxim curs. La mesura permetrà reduir la llista d'espera generada després del procés de preinscripció en què 74 infants van quedar sense plaça. Després que el consistori anunciés que sol·licitaria al Departament d'Educació de la Generalitat l'autorització per habilitar una nova estança, l'ampliació ja és una realitat. Les primeres 8 places han estat autoritzades i l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb les famílies que es troben en llista d'espera perquè puguin incorporar els seus fills o filles. L'alcaldessa ha explicat que ja han començat a trucar a les famílies que estaven en llista d'espera perquè puguin accedir a una plaça a l'Escola Bressol Pública. Ho explica Mireia Dionisio.
2: O sigui, la nova estança s'obrirà de cara al setembre, ja s'estan fent tots els tràmits, de fet ja s'han trucat a moltes famílies que s'havien quedat en llistes d'espera. Actualment se'ns obre amb 8 places més, serà una estança d'IU. Ara comencem amb 8 places i per això tenim autoritzat, ja s'estan fent les contractacions de personal docent corresponent, ja s'han avisat a famílies que estaven a la llista d'espera, l'obrim, comencem obrint amb 8 places i a l'espera que la Generalitat de Catalunya ens autoritzi aquestes 5 més per poder completar aquesta estança d'IU.
1: L'Ajuntament treballa ara perquè aquesta ampliació pugui créixer encara més en els pròxims mesos. En aquest sentit, el consistori està tramitant amb la Generalitat una nova autorització que permetria ocupar la totalitat de l'aula amb 13 places, és a dir, resten a l'espera de poder oferir-ne 5 places més.
2: Es tracta que això, que la Generalitat autoritzi, per tant s'ha d'enviar molta documentació que s'està preparant i alguna ja s'ha enviat i la Generalitat doncs, ha de venir, ha de comprovar, han de fer les seves autoritzacions i per tant han de fer el que correspon procedimentalment a la Generalitat de Catalunya per autoritzar aquestes 5 places més. I ara estem en tràmits perquè tot doncs, comporta no, el seu procediment administratiu jurídic, estem en tràmits perquè la Generalitat ens autoritzi 5 places més, que són les que normalment doncs, té la plaça les estances d'IU. Per tant, l'obrirem al setembre.
1: L'elevada demanda de places podria estar relacionada amb l'increment de la natalitat registrat al municipi. El 2025 hi ha hagut 330 naixements, 46 més que en el període anterior, una dada que podria explicar que les escoles bressol públiques de Mollet hagin registrat una llista d'espera tan elevada.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I des d'avui, dijous, les línies R2 Nord, R2 i R11 modifiquen el seu servei arran de l'esfondrament registrat a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, en un punt situat entre aquest municipi i el districte barceloní de Nou Barris. Aquesta incidència afectarà directament els usuaris de Mollet del Vallès que utilitzen les línies R2 Nord o R2 per desplaçar-se fins a Barcelona. Mentre durin les restriccions, els trens ja no arribaran directament a la capital, sinó que finalitzaran el recorregut a Montcada i Reixac. Des d'allà, els viatgers hauran de fer transbordament a peu d'uns 5 minuts per continuar el trajecte amb la línia R4, també a Montcada, fins a Barcelona-Sants. Les línies R2 Nord i R2 circularan entre Massaret, Massanes i Montcada, Reixac, i des d'aquesta estació els viatgers podran enllaçar amb la línia R4 en direcció Martorell, Vilafranca i Sant Vicenç de Calders. L'R4 mantindrà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona-Sants. Els trens de la R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i Castelldefels iniciaran el recorregut des de Sant Andreu. Rodalies també ha anunciat un reforç del personal d'informació i seguretat a les estacions de Montcada i Reixac, Manresa, Montcada i Reixac, El Clot, Sant Andreu i Granollers Centre, mentre es mantinguin les afectacions. La incidència es va produir ahir dimecres, poc després de 2:45 del migdia, quan un esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies va obligar a interrompre la circulació de les línies R2 Nord, R2 i R11. Segons Adif, l'afectació se situa al tram comprès entre Montcada i l'estació de Sant Andreu. L'incident no va provocar cap ferit, tot i que una grua de grans dimensions va quedar engolida pel forat obert arran de l'esfondrament. I l'estiu és sinònim de temperatures elevades i cada vegada més sovint d'onades de calor. Aquests episodis de calor intensa són habituals durant els mesos més càlids i poden comportar riscos importants a la població. Una onada de calor és un període de diversos dies consecutius en què les temperatures són excepcionalment altes respecte als valors habituals de la zona. Aquestes situacions poden afectar greument el benestar de les persones, especialment quan es prolonguen en el temps. Tot i que qualsevol persona pot patir els efectes de la calor extrema, Laura Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària de Planellado de Mollet, ha afirmat que hi ha col·lectius especialment vulnerables.
3: Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: L'exposició prolongada a temperatures molt altes pot provocar diferents símptomes. Entre els més freqüents hi ha la fatiga, els marejos, la baixada de la tensió arterial i la deshidratació, que poden empitjorar si no s'actua a temps. La deshidratació és un dels primers signes que el cos està patint els efectes de la calor i, si no es corregeix, pot derivar en problemes de salut més greus, per la qual cosa és important prevenir-la abans que apareguin els símptomes. Laura Montes ha recomanat beure aigua de manera constant al llarg del dia, encara que no es tingui sensació de set, i sobretot refrescar el cos.
3: Si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet, i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació.
1: Si estem al carrer, sempre que sigui possible, convé caminar per l'ombra i protegir-se del sol amb un ventall, un paraigua o un barret. Pel que fa a la roba, Laura Montes ha comentat que és preferible portar peces de cotó, de colors clars i que siguin amples.
3: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta.
1: Davant de l'augment de les onades de calor, seguir aquestes recomanacions és fonamental per protegir la salut. La prevenció, la hidratació i evitar l'exposició directa al sol són les millors eines per afrontar amb seguretat els dies de temperatures extremes.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta el Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luis Mi. Pel que fa a les informacions de servei, la farmàcia de guàrdia és la farmàcia Vincià del carrer Gaieta Vincià, número 66.

0: L'Ajuntament de Mollet ha tancat aquest dimecres el cicle de xerrades Cuidem-nos, un programa adreçat a promoure la salut i el benestar emocional de la ciutadania. La darrera sessió ha estat dedicada a la gestió de la culpa, un sentiment que, segons els professionals, pot afectar de manera significativa el benestar personal quan no es treballa adequadament. La ponència, titulada La motxilla invisible, com gestionem la culpa, ha anat a càrrec de Gerard Vergés, psicòleg del programa municipal Sentim-nos bé. Durant la xerrada, Vergés ha explicat que la culpa és un sentiment que sovint no es fonamenta en fets objectius, sinó en judicis que les persones fan sobre elles mateixes o que han interioritzat al llarg de la seva vida. El psicòleg ha assenyalat que una de les primeres eines per gestionar aquest sentiment és aprendre a diferenciar entre els fets i els judicis.
1: Primer de tot, que facin la diferenciació entre què és un fet i un judici que et fas, perquè normalment quan ja tens... Quan et passa alguna cosa ja tens les conseqüències de l'acte. Si a més li afegeixes tot el que et dius a tu mateixa en un cas així, això s'agreuja. I després intentar identificar les exigències que poses sobre tu mateixa i veure que pots mirar cap al futur i que al final els judicis el que fan és mirar cap al passat i no et permeten avançar.
0: El psicòleg també ha destacat que la majoria de persones que arriben al programa Sentim-nos bé per treballar sentiments de culpa són dones. Segons ha explicat, aquesta realitat respon principalment a factors culturals i educatius que han atribuït tradicionalment a les dones a un paper de cuidadores i una responsabilitat més elevada envers els altres.
1: Ens trobem molts casos, Sentim-nos bé, de moltes persones que senten culpables per coses que han passat o han viscut. Llavors sí que és veritat que ens trobem més entre les dones aquest més sentiment de culpa interna de matxacar-se més. I sí que alguns homes ens trobem més el tema de la culpa externa, de culpar els altres i no tant de mirar cap a dins i responsabilitzar-se. I aquesta diferenciació de gènere que penso que és treballable i el gruix que ve normalment és 95% de dones i vull dir que s'enfocarà per aquí.
0: Pel que fa al cicle de xerrades, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Mollet, Pepi Muñoz, ha fet una valoració positiva i ha assegurat que les sessions han tingut una bona acceptació per part de la ciutadania.
2: La gent es va inscriure, però van venir, encara que no estaven inscrites, i la veritat és que ha estat molt bé, cada any molt bé, però aquest any la veritat és que estem molt contents per l'acceptació que ha tingut.
0: El cicle està format per tres sessions dedicades a diferents aspectes relacionats amb el benestar emocional, i les dues primeres van anar a càrrec d'Eric Expósito i la segona de Júlia Polo, referent de benestar emocional del CAP de Planellador, que van abordar diverses eines per cuidar la salut mental i emocional.

0: Des d'avui i fins diumenge, Gallecs celebra la seva festa major. L'organització és a càrrec de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. Avui dijous la festa comença amb el tradicional concurs de truites amb ous de gallines en llibertat i un quinto de festa major. El divendres, com a novetat, s'enfoca tota la nit als DJs. Des de les 8 del vespre i fins a les 5 del matí hi haurà sessió de 3 DJs, els primers dos, als locals DJ One i DJ Botllo. La nit la clourà el famós DJ que triomfa a les xarxes, en DJ Bacardit. Ivana Moreres, la presidenta de l'Associació de Veïns.
1: Aquest any també hem apostat per un altre format, hem apostat per nit de DJs, perquè ja portàvem algun any que volíem contractar el DJ Bacardit. No era possible i aquest any doncs, hem tingut la sort de poder-lo contractar. I sí, correcte, tindrem dos DJs abans, també locals, i llavors d'una a cinc doncs, el DJ Bacardí. No? Que, com comentes, és famós entre les redes socials i crec que pot estar molt bé, no?, el divendres per la nit.
0: Les activitats de Festa Major de Gallecs s'allargaran el dissabte amb la missa de Festa Major i a la tarda amb activitats familiars com la xocolatada. Al vespre tindrà lloc el sopar de germanor. Val a dir que divendres i dissabte l'Ajuntament habilitarà un servei de bus per apropar-se a la Festa Major de Gallecs amb una única parada a la plaça de Can Borrell. La festa finalitzarà el diumenge amb la Diada Castellera a les 12 del migdia i al vespre amb el concert Sons de Taverna.
2: Mollet al dia, els esports.
0: Mollet del Vallès tornarà a estar representat al Campionat Mundial de Hip-Hop que se celebra del 28 de juliol a l'1 d'agost a Arizona, als Estats Units. L'escola de dansa urbana SQS-Team ha estat seleccionada per competir les categories Adult Division i Mega Crew Division, una fita que els situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. Al llarg de la propera setmana, l'escola molletana s'enfrontarà a països com l'Argentina, Nova Zelanda, Filipines o la Índia per posicionar-se com el millor grup de hip-hop del món. Per fer aquest somni realitat, des de SQS Team marxen avui dijous als Estats Units per afrontar la competició. La membre de l'estaf de l'escola, Verónica Gil, ha explicat que els dies previs al viatge han estat marcats pels nervis i per una intensa preparació.
3: Avui mateix estem amb els nervis ja a flor de pell, la veritat, perquè bueno, està sent un mes una mica complicat, bueno, no complicat, intens. Està sent una mica intens perquè, clar, estem amb molts entrenaments, amb tots els preparatius i llavors portem ja un nivell de cansanci una mica elevat, però bueno, al final tot és per fer el millor possible i donar-ho tot a Arizona.
0: Segons Gil, el nivell d'exigència del Mundial ha obligat a l'equip a incrementar la càrrega de treball durant les darreres setmanes. Els entrenaments s'han intensificat amb l'objectiu de perfeccionar fins al mínim detall les coreografies i arribar a la competició en les millors condicions possibles.
3: Nosaltres hem estat intensificant els entrenaments. Al final és un mundial, anem a un mundial i llavors pues, el nivell d'exigència pues, és més elevat, no? Llavors pues, hem intensificat entrenaments i tal, pues, per això, per tal d'acabar de millorar i de perfeccionar i de fer-ho pues, el millor possible per quedar el millor possible, no? Per quedar en una bona posició en aquest campionat.
0: El Campionat Mundial començarà diumenge amb la cerimònia inaugural que inclourà la tradicional desfilada i presentació dels països. Ja la competició arrenca dilluns, mentre que l'equip de Mollet debutarà dimarts a les 4 de la tarda amb els preliminars de la categoria Adult Division. L'endemà dimecres a les 9 del matí serà el torn per la Mega Crew. En cas de superar els preliminars, els grups disputaran les semifinals els dijous i si aconsegueixen també classificar-se en aquesta fase, la gran final està prevista pel dissabte 1 d'agost. Des de SQS arribant al campionat amb l'objectiu clar, aspirar al màxim. Verónica Gil.
3: Per mi et diria que guanyadors. I de fet, o sigui, anem amb aquesta intenció de donar-ho tot, de deixar-nos la pell i de demostrar el nostre treball i el que estem treballant i el nostre sacrifici, que és el que dèiem abans, que s'ha de, o sigui, es veu reflexat aquí, no?, sobre de l'escenari. Llavors anem a per totes. Llavors volem arribar a la final i volem guanyar, clar.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en aquest campionat mundial de hip-hop. La primera participació va ser l'any 2024. Verónica Gil ha afirmat que, tot i que els nervis continuen presents, ara arriben a Arizona sabent amb què es trobaran i amb una preparació més acurada.
3: A veure, no és, els nervis jo crec que són els mateixos, perquè al final és un mundial i, bueno, i ja amb tot el que respecta, no? Amb tot el que correspon. Però sí que és veritat que partim d'una base que ja ha estat, ja sabem el que hi ha, com funciona, com no funciona, i llavors el primer any quan vas una mica com a cegues i dius, bueno, anem a veure què ens trobem. Ara ja sabem el que pot haver-hi, el que no.
0: Des de l'SQS Team afirmen que l'equip ha millorat la seva tècnica i que també ho han fet els esportistes individualment. Amb il·lusió intacta i la confiança que els dona l'experiència acumulada, esperen situar-se entre els millors equips del planeta. I ara fem un petit apunt també d'esports, i és que des d'avui que s'està disputant una nova edició de l'Open de billar americà de Mollet. Es tracta de la 16a edició que, en aquest cas, en el Mercat Vell, des d'avui i fins divendres, 256 billaristes d'arreu del territori participaran en aquesta edició amb 4 dies, amb 60 hores de joc i amb 12 taules que repartiran, en aquest cas, l'Open, repartit en 4 quadrants de 32 doble K europeu. Els més de 200 participants es distribuiran en 4 categories: la popular, la parella escocesa, la parella escocesa popular i la de Catalunya. Hi haurà billaristes d'arreu de l'Estat, així com també les Balears, la Comunitat Valenciana i l'Aragó, amb 15.400 euros en premis. La final, aquest diumenge. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar, repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet confirma l'obertura d'una estança DIU a l'escola Bressol a Xerranques. Començarà amb 8 alumnes i es preveu que s'acabi amb la totalitat de l'aula, que en són 13. I a partir d'aquest dijous, la línia R2 Nord i la R2 modifica el seu servei arran de l'esfondrament a les obres de les vies de Montcada. Els molletans no podran anar a Barcelona directe i hauran de fer transbord a Montcada. I cada cop són més habituals els episodis d'onada de calor. Hem escoltat consells per no arribar a situacions límits de la mà del cap de planellador. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 3:15, reemissió a 9:15 del vespre.

0: bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo, a qui saludem. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Amb tu volem parlar ja en aquest darrer espai de portaveus abans d'agafar aquestes vacances d'estiu de diversos temes, entre d'altres, si podem fer 5 cèntims doncs, del que li va semblar i què n'opina doncs, de tot el que va succeint en aquest ple del passat dilluns, un ple doncs, que no va durar molt, tampoc poc, no? Una horeta i mitja, però sí que pel que estem acostumats doncs, era un ple més curt, amb menys temes a parlar, però que també doncs, hi vareu dir tots els portaveus la vostra, no, Susana?
1: Doncs sí, va ser un ple molt, molt curtet, solament hi havia una única moció i bueno, es veu que la gent ja té ganes de marxar de vacances. La veritat és que bueno, havia un punt del ple que sí que per mi era important, que era el conveni del bus aquí a Mollet, i dic que és important perquè, a veure, realment sí que és veritat que Mollet necessita doncs, aquest servei de transport públic i sobretot que aquest servei doncs, sigui eficient i que sigui de qualitat. I, a més, una ciutat com la nostra és obligatori doncs, que tingui aquest servei, com també es va comentar. Jo vaig estar mirant el conveni i la veritat és que el vaig trobar molt continuista amb el que hi havia fins al moment, que era del 2015, tot i que la queixa que vaig dir és que jo en cap moment vaig poder trobar el conveni del 2015 per tenir una mica de fer comparativa, no? El que sé, i per això fer la comparativa, són pues, el que te'n recordes o el que ens han anat preguntant, i per això vaig dir que era molt continuista. El que passa que, clar, jo vaig fer unes preguntes perquè per desconeixença també, perquè són coses que jo no controlo gaire, però realment em vaig quedar igual perquè les contestacions que se'm van donar no era realment el que jo preguntava. A veure, jo, enteneu-me que m'imaginava doncs, com un conveni quan hi ha un conveni d'empresa, no? Aquí hi ha quatre parts que posen diners perquè aquest servei funcioni, no? La Generalitat, l'Ajuntament, l'ATM, etc. I això és com una empresa, quan uns socis fiquen uns diners. Clar, a mi el que em sorprèn, que jo el que li vaig voler preguntar, que si hi havia alguna llei que deia que si el servei tenia un dèficit, que per suposat el té, i a més que és normal que el tingui, perquè totes les ciutats que tenen transport públic, un servei com el bus, doncs tenen el seu dèficit. Això ho tinc claríssim i això no ho discuteixo. Però el que no acabo d'entendre és que aquest dèficit que hi ha no es reparteixi doncs, per les quatre parts que integren, no, el conveni. I jo no sabia si era una llei que diu que no, que ha de ser l'Ajuntament qui ho assumeix, o realment és una cosa que es pot negociar i amb el conveni es podia haver doncs, dit doncs, que aquest dèficit es pogués repartir. Aquest era la meva dubte. No la vaig esdevinar perquè el regidor es va limitar a dir que ho pagava l'Ajuntament i ja estava. I, bueno, pues, es té que acceptar per part d'ells, per això nosaltres ens vam abstenir. Perquè realment jo considero que és veritat que ha d'haver dèficit perquè no queda altre remei i, a més, aquest any amb la consolidació de la L2 i una millora del servei que es pretén, doncs això incrementa el cost. Això ni ho dubto, ni ho poso, ni ho valoraria negativament. Però, clar, estem parlant de molts diners i jo doncs, crec que millor doncs, es podia haver negociat de que tothom pagués una part, perquè és veritat, el regidor em va dir ja, però és que ells ja aporten diners. Sí, però és que és el símil de l'empresa. Un soci ja aporta un capital social a l'empresa, però tot i així, quan acaba final d'any, si en benefici es reparteixen o reserven, o si no, es paga entre tots. Això era la meva símil que jo volia fer, però no sé si és que no em va entendre o realment la seva voluntat no va ser contestar-me. Tot i així, jo crec que és un tema molt important. Hem de tenir conveni perquè s'ha de tenir. Molt hem trigat a tenir aquest nou conveni, que encara que sigui continuista, jo crec que el hem de tenir abans i no funcionar amb l'aprovació anual d'addendes. Però dit això, doncs nosaltres, ja us dic, ens vam abstenir perquè no em va quedar clar el que no s'hagués pogut negociar amb les altres parts, doncs la seva involucració amb el dèficit.
0: Doncs queda dir, i aquesta és l'opinió doncs, sobre un d'aquests punts que es va tractar en el ple. I després també volem comentar d'altres temes, per exemple, Doncs que ja coneixem el que és el cartell de la Festa Major de Mollet d'aquest estiu i també doncs, els diferents concerts que hi haurà. No sé si has pogut mirar una miqueta entre les 111 activitats que es fan, no només hi ha concerts, no, sinó tot de cultura i sobretot les colles que hi diran la seva.
1: Bueno, he pogut veure'l una mica per sobre, encara no m'he centrat amb ell, i bueno, és un programa molt semblant als altres anys i jo crec que abarca moltíssimes activitats i sobretot doncs, dels murals i els torrals que fan pràcticament la festa que funcioni com una meravella, no? Sí que he pogut veure concerts com els Mustang, també he vist que hi havia un tribut a Michael Jackson, també un homenatge, que això m'ho va venir a dir ahir una senyora que havia vist el programa i que l'havien vist perquè estava penjat a la web, i que hi havia un homenatge a la Rocío Jurado i venia encantada la dona. Vull dir, està ple d'activitats i jo crec que amb un pregoner com el Pep Plaza tot sortirà superbé. He vist també que hi ha unes activitats d'aigua i la veritat és que això està molt xulo perquè he pogut, jo tinc dues nenes petites, he pogut anar aquests caps de setmana en altres festes majors, perquè elles ja sabes que quan hi ha nens hi ha festa major, hi ha cavallitos, com jo dic, i totes aquestes activitats. I aquest tobogant d'aigua, ostres, ha sigut un èxit a tots els municipis i jo crec que amb el nostre, com no, també ho serà. He vist l'estirada del cotxe infantil, la ballada de sardanes, la garrinada, els concerts al Museu Abelló, jo crec que sempre tenen una gran participació i la veritat que explota, no?, el que és el nostre museu i el fa conèixer. I, bueno, moltíssimes més activitats, com les curses, no?, de roba interior, com cada any, el concurs de truita, si no m'oblido, i, bueno, moltíssimes activitats que no les puc ara anomenar perquè també se m'oblidarien moltíssimes. I, com no, doncs, per la gent que sempre vol anar, no?, a l'Orquestra Malavella, també podrem gaudir d'ella aquest any. I, bueno, seran uns dies, doncs, de molta diversió, de moltes ganes de viure la Festa Major, tot i que, com sempre he dit, malauradament sempre cau a la quinzena d'agost, que moltíssima gent no la pot disfrutar perquè doncs ha marxat de vacances, aquestes vacances que també ho necessita per desconnectar una miqueta. Però bueno, la gent que es quedi aquí doncs podrà disfrutar d'una gran Festa Major i esperem doncs que tothom la pugui gaudir.
0: I ara anem a fer una miqueta de memòria de coses que han anat passant també al llarg d'aquests dies i el passat diumenge a Espanya, que guanyava doncs, el Mundial de Futbol amb una pantalla gegant al parc de Can Mulà, on varen veure Susana que hi va ser present.
1: Sí, sí, jo no m'ho podia perdre de cap manera. A més, primer perquè jo crec que és un honor veure la selecció espanyola en un Mundial i poder pues, guanyar, que tothom estàvem una mica allà perquè tothom teníem unes ganes que guanyessin i, a més, ho desitjàvem, no? Però sempre et queda una mica, ai, ai, ai, què podria passar i, sobretot, amb un equip com és Argentina, que si hem vist tot el Mundial, hem vist que sempre han anat guanyant a últim moment i això et quedava una mica al cor, una mica allà preocupat, però la veritat és que ho vam gaudir moltíssim i jo m'alegro moltíssim, però molt, doncs que es posés aquesta pantalla. Tot i així, jo, inclús dies abans, ja li havia dit a la regidora de Cultura que jo crec que la ubicació tenia que haver sigut a un lloc més gran com que l'Estrada, perquè hi cabia moltíssima més gent. I em va dir que, bueno, que no podia ser, que s'havia escollit el parc de Can Mulà, doncs suposo que també pas la seguretat, no? Però que jo estava convençuda que quedaria petit perquè hi havia moltíssima gent doncs que desitjava a veure aquest partit. És veritat que hi ha molta gent que es va quedar a casa, uns perquè van voler, perquè moltes vegades es disfruta també a casa, no? Si tens gent i fas una mica de gresca, però també perquè ja va haver-hi gent que va venir al parc de Can Mulà i no va poder entrar. I t'ho dic perquè nosaltres ho vam viure, havíem quedat amb gent que quan van arribar van dir marxem perquè és que aquí no el disfrutarem de tanta gent que hi havia. I això jo crec que és el que hem de tenir en compte, perquè fa uns dies jo mirava l'Ajuntament i tenia constància que hi havia algun grup municipal que estava en contra de posar aquesta pantalla gegant perquè la gent pogués veure i seguir el partit. I jo no ho entenc, sincerament, perquè aquesta gent que no vol posar la pantalla, a mi em sembla bé que no vulguin anar a veure a la selecció espanyola, però és tan fàcil com no anar-hi. però no es té que privar a tota l'altra gent que vulgui, que volem disfrutar de la nostra selecció espanyola i de viure-ho amb tothom, vull dir, amb tothom que estava allà. Allà hi havia gent de tots els equips, però estàvem units perquè qui estava jugant era la selecció espanyola. Jo vaig estar allà xerrant i parlant, inclús fent gresca, amb moltíssima, amb molt, sobretot molta gent jove, i no tan jove que estava allà, i parlant que si una era del Barça, una era del Madrid, que si una era de no sé què, però en el fi tothom volíem que guanyés la selecció espanyola, i això per mi és un èxit de Mollet, de veure que tota la gent que va sortir al carrer per donar aquest recolzament i per gaudir després d'aquesta celebració que al final ens va fer patir, però vam aconseguir, i això queda palès de que el que fa l'esport, el que fa el futbol, és unir, i això és el que hem de tenir en compte, que per moltes diferències que puguem tenir entre uns i els altres, moments com és la final de la Copa del Món, doncs el que hem d'estar és tots units perquè guanyi la selecció espanyola, perquè tots som espanyols, i jo crec que abans que guanyi qualsevol altre equip, ha de guanyar la nostra selecció. A més, van fer un Mundial espectacular, jo crec que s'ho mereixien, i després que, sí, no vull opinar del futbol, perquè millor jo no sóc ningú, perquè tampoc hi entenc gaire, però que a més ens havien robat un gol, i això encara ensenia més a la gent. La jornada va passar sense cap problema, i ja us dic, va ser espectacular veure totes les banderes espanyoles, les samarretes, que estaven esgotades, que molta gent no havia pogut comprar. Això et demostra, doncs, que la gent està amb la selecció espanyola, i això és maco de veure i disfrutar-ho.
0: I ara canviem de tema i parlem, en aquest cas, d'un conveni que s'ha arribat des de l'associació Entitat Xarxa En Rosa amb l'Ajuntament de Mollet, que és una entitat, doncs, que lluita per ajudar, doncs, a les dones que han passat un càncer a l'hora, sobretot, de buscar una nova feina o d'incorporar-se en el món laboral, i que ara doncs s'ha arribat a aquest acord amb l'Ajuntament de Mollet de la mà d'Enfo, doncs perquè això encara sigui més fructífer.
1: Pues jo crec que és molt bona notícia. Tots coneixem a persones que han passat un càncer, ja sigui, en aquest cas, les dones per les mames, o hi ha molt tipus. El càncer és una malaltia horrible, mortal, i que es passa molt malament psicològicament i físicament. Hi ha molta gent que arriba a superar una malaltia d'aquest estil, però psicològicament queden moltes coses, perquè és molt dur pensar que una malaltia com aquesta pot acabar, no?, amb la teva vida. Llavors, qualsevol ajuda que es pugui fer, i Enfo, en aquest cas, que ha sigut el promotor de poder fer aquest conveni, doncs amb aquesta entitat i l'Ajuntament, jo crec que és molt bona notícia. I si des d'Enfo, o des de l'Ajuntament, o des d'aquesta entitat, o del mateix conveni, podem ajudar a que aquestes dones que han patit aquesta malaltia se sentin més segures, se sentin amb més ganes, se sentin en què poden aportar un granet de sorra a qualsevol feina que puguin tenir o incorporar-se a qualsevol lloc de treball, jo crec que és una idea espectacular i que s'ha de provar, intentar, doncs, arribar a quantes més dones millor. Ja us dic, jo malauradament conec a moltíssima gent, i sobretot nosaltres també, a la mateixa família ho hem patit, i una malaltia com el càncer arriba molt fons d'una persona i d'una família, perquè no solament ho pateix la persona que ho pateix, sinó tota la família que està al seu costat. I per tot, totes les oportunitats, no solament de feina, psicològiques, d'acompanyament, de tot, que es puguin donar, jo crec que són molt benvingudes i molt ben rebudes.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Susana. Se'ns acaba el temps i ja ens hi retrobem després de l'estiu. Per tant, doncs, que tinguis unes molt bones vacances.
1: Molt bones vacances per vosaltres i per tota la gent que m'està sentint. I, bueno, a descansar i a disfrutar de la festa major.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom. Salutacions de l'Arnau Vilà, que és qui avui condueix un nou Menja't la vida, l'espai nutricional amb la Naila Martínez, nutricionista, arroba mynutricionista a Instagram, també la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, que la tenim aquí un cop més als estudis de Munt. Naila, benvinguda un cop més.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Temporada estiuenca, hem parlat de gelats, tenim en ment totes les coses, dietes i productes que tenim en aquests pròxims mesos, i avui, evidentment, toca parlar amb un d'aquests estàndards de la dieta estiuenca, que és l'amanida, Naila. Primer de tot, començo fent la pregunta general. Què és per tu una amanida? Perquè per a molts és alguna cosa que contengui enciam, per altres persones és agafar totes les coses que hi hagi a la nevera, per altres persones només és un plat amb que contingui amanides d'ol, o sigui, que estigui amanit, no? Amb oli, sal i vinagre ja és amanida. Què és per tu, Naila Martínez, nutricionista, una amanida?
2: Doncs per mi una amanida és qualsevol plat que com a base tingui

0: Portava pasta, portava surimi, portava... Surimi són els palets aquests.
1: Els palets, sí, sí.
0: Mal dits, perquè no es diuen així, es diu surimi. Portava blat de moro i portava tonyina, no? I dius, i on està la base? Clar. La base de verdures i hortalisses, que és el que té l'amanida, no? Llavors, partint d'aquesta base, que jo utilitzo verdures i hortalisses que tinc, les que més m'agradin, si pot ser de temporada i de proximitat, millor. Va. Doncs aquí podem afegir altres coses, depenent de quin serà quina serà la posició que ocuparà aquesta amanida. M'explico.
1: Vale.
0: Pot ser de primer, pot ser d'acompanyament o pot ser un plat únic.
1: Vale.
0: I ara a l'estiu, la veritat que fer amanides com a plat únic, doncs és una molt bona opció, a més perquè la podem deixar feta prèviament, mentre anem a la piscina o a la platja, no? Si estem a la piscina o a la platja, i després arribem i ja tenim l'amanida fresqueta, no?
1: Sí,
0: com a plat únic.
1: Sí, m'encanta això.
0: Llavors, què faríem amb aquestes amanides si volem que sigui un plat únic? Perquè entenc, Arnau, que una amanida com a primer plat d'hortalisses o de guarnició tenim clar el que és, no? O sigui, una amanida que tingui aquest enciam...
1: Una mica d'enciam...
0: Exacte.
1: Sí, per acompanyar... Sempre m'agrada molt, no? Això, a terrassa, després de la piscina, estiu, a la vora de la platja... Mm-hmm. Per acompanyar una mica d'enciam, sempre m'encanta.
0: Està boníssim.
1: Però, clar, com havíem dit, hi ha més coses a l'amanida, no?
0: Exacte.
1: Només l'enciam, anem a pujar de nivell.
0: Si volem que aquesta amanida sigui un plat únic que ens refresqui, perquè al final les amanides el que fan és refrescar-nos d'aquestes altes temperatures, i que sigui completa i ens nutreixi, no? Què hi hem de posar? Tenim la base de verdura i hortalisses, i hem de posar una base energètica, és a dir, aliments que ens donin energia. Quins són aquests aliments? Doncs cereals i els seus derivats, pasta, arròs, per exemple, no? I podem posar també llegums, que ens aporten també part d'energia, sí? Podem fer de patata, o sigui, els tubercles també ens donen energia, per tant, hi podem posar una base de tomata i després patata, sí? Perquè ens donin aquesta energia. I després hi hem d'afegir la proteïna, no? Carn, peix, ou... o les pròpies llegums, que també porten proteïna. Ara tot això ho aterrem amb exemples.
1: Vinga.
0: Vale? I després, òbviament, l'hem d'amanir, no? Posem un bon oli d'oliva verge extra o hi podem posar més greixos saludables, com poden ser fruits secs, com poden ser llavoretes, no?
1: No has parlat de vinagre, per cert, Naila?
0: També podem posar-hi.
1: Vinagre també, inclús sal, sempre... Sí. No, que hi hagi dit, no, que la sal...
0: Tot i que de forma generalitzada hem de reduir el consum de sal. La població consumim molta quantitat de sal, està relacionada amb la hipertensió arterial, per tant, doncs, la recomanació generalitzada per a la població és reduir aquesta sal i posar-hi espècies que també podem posar a l'amanida. Però com serien exemples d'aquestes amanides? Per exemple, si volem fer una amanida completa a base de llegums, que és una molt bona opció i a més molt ràpida, sobretot si comprem aquestes llegums ja cuinades, que és obrir el pot i ja, gairebé, no? Podem fer una amanida de cigrons amb tomata, cogombre, pebrot, inclús si aquests cigrons volem que actuï com aquesta part energètica i volem posar més proteïna, doncs hi podem posar ou dur, val? Oli d'oliva verge extra, i podem posar pebre, podem posar aquesta quantitat de sal reduïda, no? I el vinagre, si ens ve de gust. O podem posar altres salses, no? Podem fer una salsa de iogurt, o podem fer guacamole i posar-li a l'amanida, també, no? O sigui, aquí hi ha cadascú que inventi, perquè les amanides donen peu a
1: clar,
0: poder...
1: Clar, és això, no? És una mica inventar, a veure quines coses li combinen i coses a gust al final del consumidor.
0: Us hem ballat i més, val? Perquè tinguem en compte. Podem utilitzar la base de mongeta verda, que dèiem, no? Cuita, però que estigui ja freda, i afegim patata i podem afegir tonyina o verat, vale? Que seria aquesta part proteica, unes olives, per exemple, una mica de tomata o cirerols, tomates cherry,
1: vale,
0: sí? I ens quedaria una amanida. Aquesta està boníssima. I si posem per sobre una miqueta de parmesà ratllat,
1: ostres,
0: està boníssim. Boníssim.
1: Mare meva.
0: Tenim les típiques amanides de pasta.
1: Sí, sí, famosíssimes.
0: Famosíssimes. Però aquestes amanides de pasta, recordo que hi hem de posar la part vegetal, que si no se'ns oblida,
1: clar,
0: ja ho he dit abans. Val? Llavors, doncs podem fer una amanida de pasta integral, carbassó, que el carbassó, recordo que es pot menjar cru.
1: Mira.
0: Val? O sigui, podem tallar així com...
1: Així, a làmines finetes.
0: Sí,
1: seria
0: com si fos un carpaccio. Mm? Podem posar cirerols, una miqueta de mozzarella i podem fer un pesto casolà,
1: o
0: el podem comprar, sí, i posar aquesta amanida de pesto, no? Perquè al final una amanida de pasta al pesto,
1: sí,
0: doncs també està bona menjada freda. Val?
1: Magnífic. I... l'amanida de tomata, deixa'm fer un break aquí. He vist que es porta molt, no, això, l'amanida de tomata, mozzarella, pesto i olives, no? Com que la base és la tomata.
0: Mm, bueno, això és l'amanida caprese, no? Que seria la, pues això, la tomata, la mozzarella, exacte, i l'alfàbrega, que en aquest cas podem posar l'alfàbrega o podem fer un pesto.
1: És de les meves preferides, eh?

0: Està molt bona aquesta amanida, Arnau.
1: Inclús, la, mira, t'he de dir que la meva U és l'amanida grega, amb la base de cogombre.
0: Però l'amanida grega porta formatge feta.
1: Correcte. Els cubs aquells ja ve amb cubs, m'encanta. Sí. Sense cap salsa, perquè a vegades pot ser que porti també salsa de iogurt, no m'agrada, però res, la base de cogombre, pepino
0: I tomata.
1: I tomata, i tomata, olives negres, ceba.
0: Sí,
1: boníssima. I alfàbrega.
0: A mi m'agrada posar-hi una miqueta d'orenga.
1: Sí, correcte.
0: A damunt del feta.
1: Jo tinc albahaca.
0: Les dues espècies, boníssimes.
1: No, brutal, brutal.
0: I utilitzar espècies doncs, ens ajuda també a reduir la quantitat de sal que hem dit abans. I després també podem utilitzar, ja que has dit el formatge feta, m'acaba de venir una amanida que m'agrada molt, que és síndria amb feta.
1: Síndria? Aquí obrim nou univers.
0: Nou univers, des d'amanides de fruites. Vale. Hem dit la base de verdures, però també pot ser la base de fruita. I per tant, doncs, la amanida de síndria amb formatge feta està molt bo. I si a més hi posem una miqueta de menta per sobre,
1: Vale. Boníssima
0: aquesta amanida.
1: Però, clar, diguéssim, això seria com a plat, és a dir, no com a postre.
0: Aquestes amanides serien com a plat, o bé guarnició o bé com un primer plat.
1: Val?
0: O sigui, quan parlem d'amanides completes, és les que havíem dit, ha d'incorporar la part d'hidrats, és a dir, patata, pasta, arròs, sí? Mm-hmm. O la part de proteïna, les llegums, la carn, el peix, val? Peix pues, podem posar tonyina, no? La carn podem posar uns trossos de pollastre, l'amanida César, no?
1: Pollastre,
0: el que passa que hi hauríem d'incloure doncs, la part d'hidrats, val? Però després podem fer aquestes amanides que continuen sent fresques com a un primer plat o com un acompanyament d'un altre àpat que estem fent. No sé si faig una paella, no? Que ara l'estiu en solen fer molt, en solen menjar més. Doncs aquestes amanides per acompanyar ens donen aquesta base de verdures, ens refresca, ens ajuda també a equilibrar els nostres àpats.
1: Magnífic. Ja per acabar, Naila, dic, hem anat per tots els camins del món de les amanides, però si anem pel camí principal, és a dir, la típica amanida que ara mateix la gent pugui tenir al cap d'enciam i coses més bàsiques, si m'haguessis de dir enciam i a partir d'aquí 3-4 ingredients, no gaire més, bàsica, l'amanida de tota la vida, per dir-ho així, com la muntaries? És a dir, tens res? 3-4 ingredients, se m'ha fet com un joc, no? per acabar.
0: Però pregunto, necessito saber si aquesta amanida és de primer, de guarnició, o és un plat...
1: D'acompanyament al mig, això que...
0: D'acompanyament.
1: Que fas carn i alguna cosa així per a baixar una mica més les coses pesades, 4 fulletes d'enciam amb alguna cosa més. Quines coses ràpides li afegiries a això?
0: Jo, però aquí, clar, és el meu criteri, o sigui, el meu gust. Jo hi afegiria ceba tendra... I afegiria blat de moro i unes olives.
1: Vale, ja està. No?
0: I ja està, res més.
1: Important el blat de moro, mira, m'agrada que ho hagis destacat, a mi també m'agrada molt, i és algo que a vegades es passa per alt, eh?
0: Sí, bueno, és una forma de donar-li un altre sabor, no? O sigui que... Bueno, sí,
1: ceba, blat de moro i olives, sí. Ja està. I
0: és una, com podria dir moltes altres, eh? Però
1: mira, fàcil i simple.
0: A part, és que hi ha una cosa, Arnau, que abans has dit m'agrada molt la manera que apressa. Jo, i això és una opinió personal, un gust personal, no m'agrada barrejar l'enciam amb la tomata. És a dir, la tomata m'agrada que tingui el seu gust, no?
1: O
0: sigui, com que sigui 100%. El protagonista de la tomata, 100%. I sobretot les tomates ara a l'estiu, que tenen gust a tomata real,
1: total.
0: No? Que sigui la protagonista de l'amanida. I després, quan faig amanides d'enciam, doncs vull que l'enciam sigui el protagonista.
1: Jo igual. Em passa exactament el mateix. Doncs mira, amb això coincidim. Mm-hmm. Sense acabar el temps, a Naila Martínez hem registrat un nou Menja't la vida. Avui jo crec que la gent se ho podia escoltar amb una llibreta, amb les notes, anar jugant, anar tenint idees. Les ha donat la Naila Martínez, la nutricionista de confiança de Munt FM, @mynutritionist, com sempre diem, a Instagram. Naila, un cop més, moltes gràcies pels teus consells. Com diem avui, podcast amb llibreta, tocava.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta el passeig de la Mollet Mollet i els encanta la bona festa del Mollet Mollet.
2: És aquí Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa. Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
0: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, Marc Pijuan.
3: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
0: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
3: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
6: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
3: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
0: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
2: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
8: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
0: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
9: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
9: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
11: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
3: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Amon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
13: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
12: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
13: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce.
12: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
0: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
3: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
0: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
3: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
3: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
14: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
3: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
0: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
6: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració.

0: L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
1: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el maig, ara fa dos mesos.
3: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos el maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
4: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
3: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
4: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
3: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: És un quart de tres. Moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
3: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
3: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
2: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any passat.
3: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
3: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys, quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
6: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a dos companys i companyes no s'ha fet i tenim una preocupació brutal.
5: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. L'Eport Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
7: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat dos tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per quatre balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
8: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
7: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
2: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
9: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la pirotècnia valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge, tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedents de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 11:15 de la nit i un any més, Blanes intentarà tots convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
2: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Ja està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
10: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
11: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
10: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata i Ape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Crew, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
12: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
13: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
12: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge a l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
14: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena, l'experimentada migcampista manxega de 36 anys. Arriba a processar del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
15: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues es un privilegio y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
14: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada: Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
7: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
16: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en qualsevol categoria, jo crec que és difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
7: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
14: I ja en va polo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut als penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
2: I aquí us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: El diccionari Termcat.
21: Paraules noves que ja pots dir.
0: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
22: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
21: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
4: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijoan.
5: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superaran facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Just. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
5: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
8: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
5: Engega'm un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Encara dura la presentació del futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies, ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
4: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
10: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
12: Que anava a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho, però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
13: Pues en Sant Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí, y ahora coger el bus de aquí hasta Sant Andrés, y en Sant Andrés, Sants, una mierda.
14: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
15: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
11: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
17: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
16: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
16: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
2: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
18: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
1: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
20: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
19: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
20: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro nunca en una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
19: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
5: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
21: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
5: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
8: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
22: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost, provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just 2 mesos.
5: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
0: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
5: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
0: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
5: Trapero també ha esmentat els 4 eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
5: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,25%.
5: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any anterior.
5: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una 50 de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
9: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre, molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es van portar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació. Ja fa 6 anys es van portar la vida a 2 companys

0: mètode no letal, però el protocol és clar, per dos motius. El primer, la seguretat de les persones. Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
1: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
0: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
3: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
4: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí i acomiadar-se del seu públic.
3: La nit d'avui la completaran el raper Ribatà, Rata i Ape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
5: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
6: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichumez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat. I, a més, vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
5: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolida la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
2: I el cinema amb mirada rural torna a Tremp. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
7: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
8: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
7: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retrà homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per a les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de Alemanya. De fet, Adeyemi, a la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
10: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.

0: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir el Barça.
1: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera. No llevo aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que ser un Barça lo mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿de dónde voy a ir?
0: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saràs a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas de penal va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
2: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part segurament fent un pas endarrere hem estat més juntets, amb les línies més juntes i hem ser capaços de reduir espais de que no trobessin joc per dintre i a partir d'aquí quan robàvem també hem anat cresquent en pilota.
0: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín amb 12 de 15 jugadors catalans han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
3: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what, you got it.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La circulació de trens de l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins la setmana que ve. Arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac, no hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però això sí es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany. Tècnics de DIF segueixen omplint el forat amb formigó mentre s'investiguen les causes. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions a habitatges propers i a les vies.
2: La impresión es que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada. Lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
1: Mentre els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, l'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït aquest incident. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha dit. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en debatrà el seu valor. A més, ha anunciat que no s'estigui respectant la seva presumpció d'innocència i que s'hagin destapat, per cert, 2 anys de la seva vida personal amb filtracions. Ha estat en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en la autoimputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
1: I avui el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els propers passos després dels nous atacs a l'Iran. Per tant, haurem d'esperar després de l'estiu a veure si hi ha algun moviment. Darrer punt, anem a Blanes. Ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials en l'inici d'aquest 54è concurs internacional.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tercera legislatura.
2: El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens a tocar el poder absolut.
3: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
4: Capítol 4. Corretja.
2: Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. Que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
5: Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
6: El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
7: Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes. Gràcies.
2: Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
8: A què es refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
6: Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
2: Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
5: Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
2: És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Mentrestant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.

0: Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
1: A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets urgents. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleix. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
2: Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
3: Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
4: Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
5: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
4: Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones, i això és una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei i en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania, totes aquestes coses que hi ha policies que els han fet o funcions que no són les seves.
3: Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
6: És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
5: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
6: El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
3: Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
7: L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
5: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
7: A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
8: El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
5: Pascual Ortuño, exmagistrat de la Audiencia de Barcelona y exdirector de la Escuela Judicial Española.
8: Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
9: Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i amb acusacions de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Víctor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. el gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
3: Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
10: Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí. No? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
5: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
10: Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat, s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el poder judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el poder judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del poder judicial i poses els teus amics.
11: Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
5: Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
11: Sí, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes al govern. Un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que se considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
3: Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals... Però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
7: Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan participar, fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
6: Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i això, i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirava la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer, o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
3: També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
10: En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només no va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat. No? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
9: Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars. Acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Taguig, reservat només per herois nacionals.
3: Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, i fan que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit. La línia, en el nostre cas, del canvi.
10: En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
3: D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
8: A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se vea atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
9: De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el comitè de selecció de jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera, es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
3: Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
12: Les institucions són molt delicades. Llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incomensurables.
5: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
12: Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les emissions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
9: A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga, i aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
3: Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
13: Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
5: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
13: Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
3: Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
14: Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
5: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
14: Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
9: Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020, El juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 en un dels moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
3: Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet, com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.

0: Bon dia.
1: Bon dia, què porta el diari avui?
0: Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions o jo què sé.
1: El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
2: I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
3: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodón i Ana Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova temptativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia

0: en compte aquella opció, però vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Cross d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Cross va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtournanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breville amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, i per acabar-ho de dubar, es va trobar amb en Michel Cross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època. I a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir de Zermatt a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una ascensió de tal envergadura. I la setmana que ve, l'ascensió.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya. Així ho ha informat Adif, la gestora pública d'infraestructures ferroviàries, en un missatge a les xarxes. Segons apunten, el foc és proper a les vies, però diuen que és aliè a l'explotació ferroviària. I els serveis d'emergència han aconseguit finalment aquest migdia extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incendi es va produir quan es reparava, recordem, una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona és Albert Ventosa.
2: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
1: I segons ha explicat també Albert González, el cap de guàrdia dels bombers, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha flama ni risc d'explosió ara, però cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat aquest incident.
3: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell. L'avís d'emergències al 112 s'ha rebut a les 11:50 minuts. S'ha intentat fer maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines n'hi ha hagut 8 víctimes mortals i en aigües interiors 3. Avui que el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si s'aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola també al capdavant de l'organisme. En un missatge a les xarxes, el president Pedro Sánchez ha destacat la seva experiència i vocació de consens que diu la converteixen en una excel·lent candidata.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
2: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Conxita Granger Veleta.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
2: Matrícula.
0: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser en una data que la Conxita no oblidarà mai. Com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que anaven amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Anny Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopenick. Kopenick es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que acabant va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven a les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar perquè estava també plena de polls i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté como de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
6: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Graciés em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina no, ella és morta.
4: La meva cosina és morta. Ella mort. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: I ella és morta en arribant a París. Ella no ha pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS de darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara no 20 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà. I tornem per fer memòria.
1: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conxita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ. Con escolares que duraron bastante años y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granje va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conxita Granje, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment desorientació que es dona amb el jovent, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris tampoc no passa res. Una figura com Granje és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conxita Granje Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers. El Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar, i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut, no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conxita Granje Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació.
4: Alliberada.

0: Redona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Pariser, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuserie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i La Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès confirma l'obertura d'una nova aula DIU a l'Escola Bressol Municipal, la Xarranca, amb 8 places de cara al pròxim curs. La mesura permetrà reduir la llista d'espera generada després del procés de preinscripció en què 74 infants van quedar sense plaça. L'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha explicat que ja han començat a trucar a les famílies que estaven en llista d'espera perquè puguin accedir a una plaça a l'escola. Escola Bressol Pública.
1: O sigui, la nova estança s'obrirà de cara al setembre, ja s'estan fent tots els tràmits, de fet ja s'han trucat a moltes famílies que s'havien quedat en llistes d'espera. Actualment se'ns obre amb 8 places més, una estança d'IU. Ara la comencem amb 8 places i per això això tenim autoritzat. Ja s'estan fent les contractacions de personal docent corresponent. Ja s'han avisat a famílies que estaven a la llista d'espera. L'obrim, comencem obrint amb 8 places i a l'espera que la Generalitat de Catalunya ens autoritzi aquestes 5 més per poder completar aquesta estança d'IU.
0: L'Ajuntament treballa ara perquè aquesta ampliació pugui créixer encara més en els pròxims mesos. En aquest sentit, el consistori està tramitant amb la Generalitat una nova autorització que permetria ocupar la totalitat de l'aula amb 13 places, és a dir, resten a l'espera de poder oferir 5 places més. I amb mobilitat us informem que a partir d'aquest dijous 23 de juliol les línies R2 Nord, R2 i R11 modifiquen el seu servei arran de l'esfondrament registrat a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac en un punt situat entre aquest municipi i el districte barceloní de Nou Barris. Aquesta incidència afectarà directament els usuaris de Mollet del Vallès que utilitzen les línies R2 Nord o R2 per desplaçar-se fins a Barcelona. Mentre durin les restriccions, els trens ja no arribaran directament a la capital, sinó que finalitzaran el recorregut a Montcada i Reixac. Des d'allà, els viatgers hauran de fer un transbordament a peu d'uns 5 minuts per continuar el trajecte amb la línia R4 fins a Barcelona-Sants. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: pot quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.

0: ràdio. La teva ràdio. Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives i hi havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny a buscar aquestes fulles del margalló i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors, has de pensar que durant tot l'any has de tindre material perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però, bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que ens fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. i al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament el sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, doncs si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota aquesta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment. No? El llatar és, no? el meu projecte es diu La Llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en este cas, aquestes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, elles ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En este cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho tenien tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com se diu ara, ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només llatava. Pues imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que veig ara, pues una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, bueno, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creaven per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que criaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és i va començar sent una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Iaia, baixeu material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè

0: Nom, la lletadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent, i ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys lletant, quan jo no volia ser ni lletadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser lletadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç lletant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser lletadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, què hagués passat? No, me podien molt més les ganes. Vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més,
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora. Però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com a gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora, i així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també. També, perquè molts artesans i companys... Hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat, o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes lletadores que tenim dalt al cel, no ho sé. Però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, I nosaltres el que intentem, aquesta generació jove, que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui. És un dia, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast, i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que, si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: Jo sempre he pensat que l'artesania, pues, s'ho ha de fer valdre. però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada.

0: cap artesà, sí que pots tenir una estimació de lo que costa, però claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val. I no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. Estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa, de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador, vale? Potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de Maiaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta. Amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements. Una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit, a més, que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. Zapatero ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en la autoimputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
2: I avui nou avís de perill de calor extrema per tornar a disparar també el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem a 156 municipis i s'ha tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció en aquesta jornada.
4: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
2: Per cert, que els agents rurals han justificat avui els companys de Canal Terrassa l'actuació de fa uns dies al barri de Roc Blanc. La matinada dijous a divendres van abatre una família de senglars de la via pública després que un veí alertés de la presència de la policia municipal. Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció, però la policia diu que ho van fer per un protocol de seguretat i per la situació que es ve generada per la pesta porcina. I presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 18 anys ha tingut acusat de matar una dona de 75 assoses. L'home està cridat a declarar avui dijous després de passar 3 dies a la comissaria on també ha estat sotmès a interrogatoris policials. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan la víctima no va tornar a casa. Després de sortir a passejar amb el gos al cos va trobar el seu cos en un camp de panís a la sortida del poble amb ferides de mort violenta.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat, perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat, aquest estiu, a Ràdio Mollet.
6: Molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts una setmana més al programa de Veus de Ciutat, un programa en el qual conversem amb les persones que han format part de la vida de la nostra ciutat i també que en formen part Actualment, avui compartim aquest espai de veus de ciutat amb Montserrat Tura, a qui saludem. Molt bon dia, Montserrat.
7: Hola, bon dia.
6: Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estoneta i també, doncs, per deixar-nos conèixer una mica millor. I precisament, doncs, nosaltres els convidats, la primera pregunta que formulem és com es presentarien a ells mateixos. Per tant, et llanço aquesta primera pregunta. Qui és Montserrat Tura? Com et definiries a tu mateixa?
7: Diguem que per al Mollet, poble que hi ha dintre de la ciutat actual, jo sóc la filla de Campellonaire, la filla que va estudiar medicina, la que ha sigut tota la vida metgessa i que durant algunes etapes he viscut l'aventura de presentar-me davant dels meus conciutadans i demanar-los el suport per tenir activitat política pública. Però ser filla de Campellonaire en aquest poble-ciutat vol dir moltes coses, perquè és una família molt marcada per l'activitat política, també molt perseguida durant les dues dictadures del segle XX, molt especialment la franquista. I he tingut això, la sort de dedicar-me a una professió que m'encanta, que és la medicina, que és la ciència en general, i poder, durant una etapa bastant llarga de la meva vida, servir als interessos de la comunitat, que això és també és una cosa que jo valoro molt. Les persones que en un moment determinat posen el seu coneixement, la seva vida, el seu esforç a disposició de la col·lectivitat.
6: Mm-hmm. Tot i aquesta branca de la medicina, la vida et va acabar reconduint cap a la política. No sé si...
7: Jo al revés. També. I la política em va reconduir novament cap a la medicina.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. No sé si el tema de política comentaves que és un aspecte familiar. T'hi vas veure obligada o vas tenir com aquest deute de dir vull continuar el llegat o crida potser més l'atenció també?
7: No, obligada no, al contrari, per la meva mare va ser un gran disgust que jo acceptés en un moment determinat encapçalar una candidatura política o que m'incorporés de molt jove encara amb la dictadura franquista en plena efervescència repressiva a l'activitat clandestina. Per la meva mare va ser un gran disgust. Uh-huh. Ella tenia com el pensament de que els Tura això ho portaven a la sang i que no podia evitar-ho, però hauria intentat que la seva filla no tingués aquest tipus d'activitat. Per tant, no m'hi vaig sentir gens obligada. El que sí crec és que ja tinc la sort d'haver nascut en una família que es parlava de política, que els hi van passar coses que ensenyaven molt la diferència entre viure en democràcia i viure sota règims totalitaris. Uh-huh. I que vaig tenir un pare que era transmissor d'una certa tradició que li agradava molt parlar de política i del que representa la política, perquè no tothom qui va viure períodes difícils de la nostra història col·lectiva ha tingut interès en parlar-ne. I jo vaig tenir la sort de tenir un pare que sí que li agradava.
6: Mm-hmm. Perquè Montserrat Tura, que és més política, és més metgessa o és una combinació?
7: Mireu, a mi me van fer, és un honor, me van fer acadèmica numerària d'una real acadèmia molt important, que és la de Ciències Veterinàries, per estudiar els insectes que transmeten malalties. És igual, el cas és que sóc acadèmica, uh-huh, numerària, i havíem de presentar una lliçó magistral en el moment de la incorporació a l'acadèmia. D'acord. I aleshores vaig triar una cosa que es deia política i ciència, hibridació de passions. Jo crec que sóc un híbrid. És a dir, crec molt en la ciència, en la demostració empírica de les coses, i a la vegada crec en què aquests coneixements posats a disposició de la col·lectivitat es poden utilitzar pel bé i pel mal, i jo opto perquè s'utilitzin pel bé, no? Mm-hmm. Per tant, les meves passions són la política i la ciència. No tinc per què decantar-me per una o per una altra, puc portar les dues.
6: Mm-hmm. De fet, s'han anat compaginant al llarg de la teva vida, Montserrat. També ens comentaves, sobretot, el teu paper polític a la ciutat, que doncs, ha sigut important, però també has tingut una carrera molt destacada a nivell estatal.
7: Bueno, són coses que no m'esperava. A mi, si quan tenia 20 anys m'haguessin dit que seria alcaldessa de Mollet, no m'hauria cregut, i si m'haguessin dit que formaria part de governs de Catalunya i d'institucions europees, fins i tot, hauria dit que no. No? Que jo volia fer medicina i que volia especialitzar-me i moltes altres coses. Però la vida no sempre és allò que tu planifiques.
6: Totalment.
7: Ni tan sols allò que tu desitges. Moltes vegades que et trobes davant de dilemes que has de resoldre en un sentit o en un altre, no? I si tu dius... doncs no m'agrada com està la meva ciutat, no m'agrada com funcionen els serveis públics, i algú ve i et diu, molt bé, tens l'oportunitat de posar-te al capdavant i tens l'oportunitat de canviar-ho, aleshores el que no pots fer és dir, ah, no, que és que jo estava molt bé, no? A mi això m'ha passat un parell de vegades, o tres a la vida, i he pres la decisió, que tothom coneix perquè evidentment és pública. Una va ser presentar-me a les eleccions encapçalant la candidatura del Partit Socialista a Mollet l'any 87 i trencant una certa inèrcia del partit a nivell local que hi havia en aquells moments, i l'altra acceptar formar part del govern Maragall, que per primera vegada feia una coalició de partits d'esquerra a la Generalitat, i iniciàvem doncs, un model d'ambició nacional diferent al que hi havia hagut fins llavors. En totes dues ocasions hagués pogut dir que no, però vaig dir que sí. Per tant, ho vaig triar, n'estic contenta i satisfeta, sincerament.
6: No te n'has empenedit mai d'aquestes decisions?
7: No, sempre hi ha moments en què les coses van molt malament, i dius aquelles frases fetes de qui manaria a mi posar-me no sé on. Però no, en absolut. Crec que ha estat un gran honor.
6: Montserrat, al principi ens parlaves molt de la teva família, no? Doncs de tota la trajectòria que tenien, com això tu en part també doncs, et va impulsar. I també volem precisament comentar com ha estat la teva infància, com eres de petita, què és el que recordes?
7: Doncs era una nena molt moguda, que es deia així a les criatures inquietes i trapelles, no? Era una nena molt moguda que... Com que tenia tres germans, jo soc l'única noia de quatre, un d'ells es va morir sent un nen petit, però recordo que el pare m'agafava i em posava al remolc del tractor o en el carro, perquè jo havia arribat a veure els carros, això ara ens sembla una cosa molt...
6: sí, molt lluny,
7: passat, no? Molt reculada, però... I se m'emportava, perquè si se m'emportava al camp, jo podia allà córrer i saltar i ajudar-lo. I llavors aquest pare, que recordo amb molt d'afecte i de tendresa, m'ensenyava el nom dels arbres, el nom dels ocells, en funció de com canten, m'ensenyava a diferenciar els conreus, no? M'ensenyava moltes coses que crec que el fet de tenir un pare pagès em va donar aquesta opció, que en quedaven molt pocs de pagesos ja en aquella època, però són coneixements que t'arrelen a la terra i que estan molt bé. Per tant, jo recordo això. També recordo coses no tan agradables, no? Vull dir que...
6: Imagino.
7: Amb la mare havíem anat al que avui és el Museu Abelló, perquè el pare estava detingut allà, i la mare anava amb els nens petits, que érem nosaltres, per intentar, una, que no li fessin mal, dues, que el deixessin anar el més aviat possible. Per tant, clar, recordo la por, recordo molts guàrdies civils a casa, molts guàrdies civils, però tinc més aviat... O sigui, una de les coses que més... admiro dels meus pares és que havent passat una guerra civil, un exili, unes presons, la mort per extermini d'alguns dels membres de la família, havent passat les desgràcies més grosses que es poden arribar a passar, a mi em van donar una infància feliç És a dir, com s'ho feien aquells homes i dones per remuntar aquella situació i, malgrat tot, transmetre'ns alegria i felicitat. Crec que això té un mèrit increïble, perquè jo puc haver parlat d'aquests períodes, fins i tot escrit sobre aquests períodes, però jo no els vaig viure. Ells els van viure i els van patir, i, malgrat tot, a mi em van traslladar i em van fer possible una infantesa feliç.
6: És a dir, en aquell moment entenc que entenies potser mitjanament quin era el context, però que també tens una mirada molt petita, potser tampoc acabes d'entendre molt bé allò que està passant. Entenc que de gran
7: no se li pot demanar a una criatura de 5 o 6 anys que entengui per què el seu pare li ensenya cançons en francès.
6: Clar.
7: Si la meva banda sonora de les cançons amb el pare són cançons franceses. Per què? Pues perquè ell havia estat molts anys exiliat a França.
6: Tot i així mantens aquest bon record de la infància, ens comentaves.
7: Efectivament, però això és un mèrit d'ells. No és un mèrit meu, és un mèrit d'ells.
6: Recordes què volies ser quan eres petita? O sigui, plantejaves...
7: Crec que les noies d'aquella època passaven per molts períodes. Un dia la mare ens portava a tallar-nos el cabell i volíem ser perruqueres, i un altre dia anàvem a la modista, volíem ser modista, un altre dia admiràvem a les mestres. Jo també he tingut la sort de tenir la majoria, no tots, però la majoria dels mestres que vaig tenir a l'escola pública, tot i estar sotmesa a controls molt estrictes per part del règim franquista, els meus mestres van ser extraordinaris, i admirava a les mestres, perquè llavors estàvem separats, nens i nenes.
6: Sí.
7: I volia ser mestra. No, fins que crec que una vegada vaig començar a tenir ja una idea més formada de quines matèries m'agradaven i vaig començar a apassionar-me per això que li deien ciències naturals, vaig decidir que volia estudiar biologia humana, medicina, i vaig fer medicina.
6: Sí. Ens parlaves d'aquesta infància en la qual hi havia felicitat, hi havia llibertat, no hi havia coneixement. No sé si queda alguna cosa d'aquesta Montserrat petita en l'actual, encara.
7: Oh, clar, sempre, no? Sempre. És a dir, és que per molt que haguem fet un bany llarg i algunes vegades decebedor per la crua realitat i per les coses desagradables de la vida, és bo que sempre ens quedi un punt d'ingenuïtat i d'il·lusió, i per tant que sempre tinguem somnis de coses boniques, no? Que és el que fas quan ets petit.
6: Totalment.
7: Imaginar-te que aquell llangardaix és un drac extraordinari, o que aquella papallona que vola és capaç d'agafar-te i portar-te a volar per sobre dels boscos, no sé. Vull dir, aquestes coses jo les recordo amb molta tendresa de llavors, però està bé que, passats els anys, siguem capaços de continuar somiant horitzons millors.
6: Fins ara hem conegut la teva faceta professional, hem parlat també de la teva infància, però també volem conèixer els teus gustos, Montserrat. Més
7: bueno, professional, vull dir que la meva professió és metgessa. I llavors, aquí hi ha una cosa molt curiosa, que és que jo no he fet mai de metge a Mollet.
6: Curiós.
7: I per tant, quan surto del carrer, no em trobo els meus pacients, perquè jo he treballat com a metge. Bueno, vaig començar al barri de Sant Ildefons, a Cornellà. Va ser el primer contracte que vaig tenir, després a l'Hospital Clínic de Barcelona i després a un hospital de l'Empordà. Per tant, no he treballat mai de metgessa aquí.
6: Potser això també és un avantatge, depèn com, o...
7: Bueno, no ho sé.
6: S'ha donat així.
7: A més de tots els que em coneixen per els meus càrrecs públics i per haver estat alcaldessa, probablement em trobaria els pacients. Que no és el cas, però no puc tampoc arrencar-me aquesta condició de metgessa, i llavors la gent m'atura i a vegades em consulta coses i jo, amb molt de gust, els hi dono la meva opinió.
6: Perquè la política i la medicina van ser exercits en el mateix moment, o va haver-hi moments per tot?
7: Va haver-hi moments per tot, i les temporades que vaig intentar compatibilitzar les dues coses van ser molt difícils. Ho vaig intentar en alguns casos, quan vaig començar a l'alcaldia de Mollet, vaig intentar mantenir feina a l'hospital, només que hi havia 120 quilòmetres entre una cosa i l'altra. O durant tot el període que he sigut alcaldessa o consellera, malgrat tot he publicat amb companys meus revistes especialitzades en medicina, en el que normalment jo escrivia el context, el context històric, tot el que s'havia estudiat sobre aquell tema o aquella temàtica o aquella malaltia o aquella síndrome. Llavors, no he permès un tall nítid entre les dues coses mai. Em sembla que sempre és bo mantenir una cama en un lloc i una cama a l'altre.
8: En tot cas, parlem de dues professions molt vocacionals, per això.
7: Sí, que també es poden fer sense tanta vocació i llavors és un desastre. És a dir, que si no porta inherent aquest sentiment de que és un servei als altres, és una entrega als altres, aleshores és difícil d'acceptar les condicions en què es desenvolupen, clar.
8: Totalment. Doncs ara sí, Montserrat, encetem aquest bloc més cultural per conèixer més els teus gustos. Comencem parlant de peces audiovisuals. No sé si recentment has vist alguna pel·lícula que t'hagi agradat o tens alguna pel·lícula que dius ai, avui no sé què veure, doncs mira, poso aquesta que sempre m'agrada o em fa sentir bé.
7: No, jo miro d'estar al dia i veig coses molt actuals. Sí que és veritat que a vegades fas passejos per la nostàlgia. Per exemple, com que va morir recentment Robert Redford, he tornat a revisitar, que feia molt temps que no ho feia, una de les pel·lícules que segurament recomanaria a tothom que la mirés alguna vegada a la vida, que és El tal com ho érem, no? I si em demanes això, quina excursió estranya he fet en el tema cinematogràfic últimament, ha estat aquesta, sí.
8: Tens algun gènere per això preferit o estàs oberta?
7: Ah, no, tot depèn del dia. És a dir, si el dia ha sigut molt dur, emocionalment parlant, busco comèdia i divertiment. Si el dia no ha estat gens dur, aleshores m'atreveixo amb temes més difícils i de mirades des d'una dels grans arts, no? Que és el cinematogràfic, que t'ho expliquen diferent a la teva pròpia perspectiva. Però depèn dels ànims, és molt curiós això. I ara com que pots triar amb aquestes coses de
8: l'estreaming... Això sí, tenim tot el nostre abast. Sí.
7: Ja no és allò que et trobes la pel·lícula de la setmana allà i que obligatòriament has de veure aquella.
8: I algun llibre que t'hagi marcat o que t'agradi?
7: Algun llibre... Maria Eugènia Do, la Maria Antònia Oliver.
8: També aprofitant doncs, que estem parlant de gustos culturals amb tots els convidats, quan venen, abans que vingueu, us demanem doncs, que ens doneu una cançó que us agradi, que us transmeti, quina cançó potser recomanaríeu. En el teu ens has parlat d'aquesta de Raimon, l'escoltem una miqueta i després tornem i la comentem del perquè d'aquesta elecció.
7: D'acord.
9: Envilit pel ventre, per la falaca, el ventre...

hauria estat senzill de fer. Del seu silenci, mur impenetrable altíssim, va triar la gran vergonya mans.

0: Doncs aquesta ha estat la cançó escollida per la Montserrat i precisament ella ens fem aquesta pregunta. Què és el que transmet aquest tema? Què és el que, per què l'has escollit?
1: És molt difícil escollir una sola cançó.
0: Això és veritat.
1: Igual que és molt difícil escollir un llibre, perquè a mi se m'ocorreixen centenars. En tot cas, Indies in Ether és una cançó que Raimon va musicar, però és un poema d'en Salvador Espriu. Salvador Espriu, dels poetes contemporanis o del segle XX, és el gran salvador de les paraules, dels mots catalans. Per tant, és com una espècie de defensa. L'indicinenter és una paraula llatina que vol dir no defallir, per tant, és un crit al no defalliment. Uh-huh. Està escrit el poema en plena dictadura, però és molt més que tot això. És una cançó que recull moltíssimes coses. És un himne per molts de nosaltres, els que vam viure aquella època, però va fer possible un debat sobre... Havia en Raimon de musicar poemes que són difícils a la comprensió, fins i tot quan els llegeixes en un llibre de poesia, no? Mm-hmm. Perquè Raimon havia cantat Ausias Marc, Jordi de Sant Jordi, Ruiz de Corella, Anselm Turmeda, que eren poetes medievals que escrivien en un català no normatiu. Calia fer tot això en defensa de la cultura catalana? Doncs sí, cal. A vegades, en el món del debat públic i de l'expressió cultural, cal elevar una mica el nivell, encara que corris el risc de que hi hagi qui no et segueixi. I en lloc de baixar a l'arena i al llenguatge desqualificador i de taverna, és millor pujar el nivell. Aleshores, el que feia aquesta cançó una mica era això, no? Era un crit al no defalliment dels lluitadors contra el franquisme, contra aquells que tenien el gos aferrat al pal, que diu la cançó, però amb un poema que és veritat que alguns diuen és que no s'entén. Llavors vol dir senzillament que Espriu va triar una manera poètica de dir-ho difícil. I reclama la funció que també té l'àgora pública de pujar el nivell i obligar a tots plegats a pujar a aquest nivell de coneixement cultural, social, polític, i no al revés. Que a la política actual moltes vegades passa que les desqualificacions són vistes com un premi quan en realitat són la negació de la cultura.
0: Doncs amb aquesta cançó de resiliència, de reivindicació, passem ja al que seria la darrera part de la conversa. Són les preguntes ràpides. Jo donaré un parell d'opcions a fer una pregunta ràpida. Si vols et pots justificar i si no, doncs passem a la següent. Comencem amb la primera, Montserrat. Comencem parlant de gastronomia. La truita de patates amb o sense ceba, com la prefereixes?
1: Sense ceba.
0: Sense ceba. És la primera persona que ha donat aquesta resposta. Estrenem una nova resposta. Ara que estem al gelat que estem a l'estiu, el gust de gelat preferit, quin seria?
1: Darrerament el de festucs, m'agrada.
0: Què ets més, de matins o de nits?
1: Malauradament de tot, de manera que dormo poc.
0: Què ets més, de WhatsApp o de trucada?
1: Trucada. Per això sóc una mica perseverant, perquè hi haurà un dia que no ens parlarem, no ens sentirem la veu.
0: Doncs podria passar malauradament, sí. Quin superpoder t'agradaria tenir, si poguessis?
1: Ui, el de la pau al món, això sempre queda molt bé, t'imagines? Però és mentida.
0: És molt utòpic.
1: I per tant, és molt millor no creure en el superpoder, sinó creure únic i exclusivament en la unió dels humans vers un objectiu col·lectiu.
0: Si poguessis viatjar, què preferiries, anar al passat o veure com és el futur?
1: Veure com és el futur, perquè el passat ja el puc estudiar.
0: I per acabar, Montserrat, quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit? Què és el que hi tens?
1: Carregador de mòbil, una fotografia de les meves filles i el llibre que estic llegint.
0: I ara sí, Montserrat, ja per acabar, la darrera pregunta seria com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la nostra ciutat en aquest futur?
1: Ui, jo tinc un dibuix molt complex del Mollet del futur, perquè a mi se m'ocorreixen sempre projectes nous. Si bé és veritat que el que jo vull és un Mollet en el que les persones amb procedències diverses trobin que és casa seva. És a dir, si una ciutat pot ser una pàtria, jo crec que sí, una ciutat, una comunitat local, una convivència pot ser una pàtria on arrelar, jo vull que en aquesta pàtria hi hagi persones amb tonalitats de pell, sensibilitats afectives, maneres de pensar diverses, però en canvi en una comunió productiva i fructífera per fer una ciutat exemple arreu del món de que es pot conviure en la diversitat, perquè és el que ens espera en aquest planeta que vivim.
0: Doncs sí, doncs Montserrat, amb aquesta darrera visió de com serà, de com li agradaria que fos la ciutat del futur, posem punt i final a aquesta conversa. Com dèiem al principi, Greta, que ens hagis acompanyat, que ens hagis tret doncs aquest temps del teu dia a dia per poder-nos obrir les portes, deixar-te conèixer doncs més a fons. Ens trobarem pels carrers de Mollet, com sempre,
1: tant
0: i fins la propera. Que vagi molt bé, Montserrat, moltes
1: Adéu.
0: Gràcies.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. L'estiu és sinònim de temperatures elevades i cada vegada més sovint d'onades de calor. Aquests episodis de calor intensa són habituals durant els mesos més càlids i poden comportar riscos importants per la salut de la població. L'exposició prolongada a temperatures molt altes pot provocar diferents símptomes. Entre els més freqüents hi ha la fatiga, els marejos, la baixada de la tensió arterial i la deshidratació, que poden empitjorar si no s'actua a temps. Si estem al carrer, sempre que sigui possible, convé caminar per l'ombra i protegir-se del sol amb un ventall, un paraigua o bé un barret. Pel que fa a la roba, Laura Montes, infermera del CAP de Planellador de Mollet, ha comentat que és preferible portar peces de cotó de colors clars i que siguin amples.
1: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta.
0: La deshidratació és un dels primers signes que el cos està patint els efectes de la calor. Laura Montes ha recomanat beure aigua de manera constant al llarg del dia, encara que no es tingui sensació de set, i refrescar el cos. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha tancat aquest dimecres el cicle de xerrades Cuidem-nos, un programa adreçat a promoure la salut i el benestar emocional de la ciutadania. La darrera sessió ha estat dedicada a la gestió de la culpa, un sentiment que, segons els professionals, pot afectar de manera significativa el benestar personal quan no es treballa adequadament. La ponència titulada La motxilla invisible, com es gestiona la culpa, ha anat a càrrec de Gerard Vergés, psicòleg del programa municipal Sentim-nos bé. Durant la xerrada, Vergés ha explicat que la culpa és un sentiment que sovint no es fonamenta en fets objectius, sinó en judicis que les persones fan sobre elles mateixes o bé que han interioritzat al llarg de la seva vida. Això és tot. Més informació de caire local en una hora.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Àgia, de 14 anys, té la porta de la seva habitació sempre tancada. Laura, la mare, pica una vegada i una altra, però ella sempre està ocupada i prefereix estar sola. A Laura li preocupa aquesta distància, el silenci i la desconnexió que sembla que hi ha entre elles. Ni mama ni momo. Avui parlarem d'una etapa que no és una tempesta, sinó que és una reconstrucció, l'adolescència. El cervell dels nostres infants, ja no infants, sinó adolescents, s'està reconstruint i és per això que necessitem acompanyar-los ara d'una altra manera. Cindy, avui tema fort, eh? avui potent. A veure, per què ens fa por aquest tancament de porta, aquesta distància? Per què sembla que no vulguin saber res de nosaltres?
1: Hi ha una gran estigmatització amb l'adolescència, no? Quan tu parles de l'adolescència amb algú, és com si fos una enfermedad. Ai, que passi ràpid, ai, a veure si ens en sortim, a veure que no passi res, no? Ja comencem a parlar amb por.
0: Sí.
1: Amb defensa. Ai, madre mia, els adolescents d'avui en dia... Llavors, primer de tot... És com algú generació rere generació, però jo me'n recordo quan jo era adolescent o quan era nena, es parlava igual dels adolescents. Llavors és una cosa que culturalment ens fa molta por, perquè hi ha un punt de rebel·lió, és veritat, no? Hi ha un canvi de conducta perquè hi ha un canvi cerebral molt important amb l'adolescència. I l'hem d'entendre una vegada més per poder-ho acompanyar bé. Els adolescents no es rebel·len contra nosaltres, no és algo personal, no? Com diu la Sara de Siri Ruiz, que si no la coneixeu us la recomano moltíssim, que és una experta en adolescència, una treballadora social que parla molt sobre i molt bé sobre adolescència. Ella sempre diu el lema no és personal, és cerebral, no? Tot el que fan els nostres fills i filles té relació amb aquest canvi d'estructura cerebral. Hi ha la seva autopista cerebral està en obres. I això ho hem d'entendre. Aquí hi ha una gran poda neuronal que els hi serveix per iniciar aquesta vida adulta, separar-se del vincle amb la família i fer primer construir la seva pròpia identitat i relacionar-se entre iguals. No és que es tanquin de tu, és que es tanquen amb ells. És aquesta necessitat d'intimitat, de conèixer-se, viuen molt intensament, aquí hi ha una necessitat de dopamina molt gran. Llavors, estan començant a construir tota aquesta identitat d'una manera molt forta i nosaltres hem d'acompanyar i respectar molt, perquè si no, tormenta de verdad.
0: Alguna vegada havia llegit o havia sentit que és com, imaginem, que tu tens un trencaclosques que el tens tot muntat i quan arriba l'adolescència et treuen totes les peces, te'ls posen del revés i te'n treuen alguna. Fins
1: total,
0: i tot, no?
1: Sí, sí.
0: Tornar a reconstruir aquest trencaclosques que havies fet fins ara.
1: I és una gran oportunitat també de si el vincle amb el nostre infant pues, potser... imagina't que durant la infància no hem sigut prou conscients perquè no hem pogut, perquè no hem tingut la informació i hem tingut doncs, uns comportaments que no ens han agradat o un vincle que no ens ha agradat, a l'adolescència hi ha una gran oportunitat de reparació. És com si la natura ens donés una segona oportunitat de crear un vincle positiu amb els nostres adolescents. Llavors, sobretot... és entendre això que molt bé deies, no? Hi ha un pas important, hi ha una reestructuració on nosaltres hem de, sobretot, observar molt, jutjar molt poc, respectar moltíssim, com dèiem, i acompanyar molt, també. Aquí el control s'acaba.
0: Serveix de poc.
1: És que no serveix de crear una mala relació amb el teu fill. Si tu, durant l'adolescència, el que vols és controlar, llavors tindràs una època realment aquesta que fa por.
0: Molt bé. El nostre gran amic, el cervell. Què li passa al cervell durant l'adolescència?
1: Doncs la part límbica, la part emocional, està hiperactiva, superactivada, no para. Per això ho viuen tot d'aquesta manera tan intensa, no? I aquesta dopamina que volen, hi ha una necessitat d'aventura, risc, hi ha... la part prefrontal, que és la del llenguatge, la que em fa preveure les conseqüències dels meus actes, en construcció, i com aquesta límbica està activada, recordem que quan s'activa aquesta part, la part prefrontal es desactiva, llavors, bueno, hem d'entendre que estan en un moment molt emocional, i tot es viu molt profundament. Llavors, el cervell està fent també poda sinàptica. Això és molt important.
0: Què vol dir això?
1: Segons el que jo he viscut, descarto coses que no em serveixen i començo a estructurar allò que sí em serveix per la vida.
0: I que ja em quedaré, no? Molt bé. I com vivim aquesta etapa? Sense por ni sense enfrontament constant amb l'adolescent?
1: Jo crec que aquí és fonamental la mirada cap al nostre adolescent, entenem que és una persona. Sembla això molt... No, pues claro, que és una... No, sí, claro, però no tan claro. És a dir, qui tens davant és una persona que està aprenent a viure en una situació molt diferent a la que tenia, de començar a prendre decisions, ja se'l tracta d'una manera diferent. El seu canvi corporal, no? Aquest salt de la pubertat, que en un any dius, mare meva, el meu fill ha fet això aquest estiu, de que em passa... d'aquí a aquí, en un any i mig, clar, ja el tracten a vegades com si fos un humanet. Però també segueix sent un nen que necessita molt acompanyament. Entendre que, per exemple, quan ells confronten el límit, el que estan buscant és estructura. Realment, el que busquen és un entorn segur on realment acompanyin el que poden o el que no poden fer, però des d'una manera en què ja no acceptaran la repressió. No? Després, al final del capítol, farem un exercici molt interessant on entendrem per què hi ha segons quines reaccions dels adolescents. Si els hem estat acompanyant d'una manera, un nen pot acceptar o pot bloquejar-se davant de la repressió, de l'autoritarisme, però això a l'adolescència canvia completament.
0: De fet, parlaves ara de reaccions, moltes vegades són reaccions que els sobrepassen. Totalment. I el que fins ara era una enrabiada al mig del súper, plorant, clar, vull un caramel, ara la cosa puja una mica de to, sí, hi ha cops de porta, clar, poden dir-te coses lletges, et poden insultar...
1: Totalment, perquè he nascut, jo no ho he demanat, ets la pitjor mare del món, no? Que això ens ho diu el nostre fill quan és molt petit i ens fa un punt de tendresa, també, sabent... Però quan els nostres adolescents, la mirada de la tendresa moltes vegades es desdibuixa. Veiem una persona tan alta com nosaltres que tenen quatre pèls mal posats a la cara, no? Que quan fan esport fan... Molta olor, pudor. I clar, aquestes mans petitones, aquests anclatges que podíem agafar dels nostres fills més petits, com que els hem... Què has fet tu amb el meu fill, no? Moltes vegades és... Què has passat? Te l'has menjat, el meu fill? No ets la persona. Passem del què he hecho yo para merecer esto a què he hecho yo para merecer esto.
0: Total.
1: Sí, llavors, sí, primer saber que estan en una etapa complicada per ells, emocionalment molt activa. Que hem d'entendre que els seus gustos i les seves amistats són superimportants per ells.
0: El seu món.
1: Tot el seu món.
0: I que fins ara ho sabies tot i ara no saps res.
1: Clar.
0: Com a mare i pare,
1: Bueno, és que passa una cosa al cervell de l'adolescent, que és que fins ara, fins a la pubertat, la veu de la mare era un so que et donava seguretat i calma. A l'adolescència... Irrita. És que dona hasta repelús. Clar, imagina't, cerebral. Però això ha de passar perquè no em quedi a casa amb la mare, clar, i el pare i puguin anar creant el meu entorn, també.
0: És un procés natural.
1: És que és
0: natural. Com el rei lleó. No?
1: Totalment, clar, és que la natura això es veu molt bé, sí, no? De fet, ells comencen molt abans. L'elefant, quan neix, no? L'elefant que parlem, sí, quan neix, ja directament camina i se'n va i comença a estar amb els seus iguals. I què fa els animals adults? Observen, interfereixen sempre quan hi hagi algú que pot posar en risc, però, no? Doncs això és una miqueta el que hem de fer. A l'adolescència, a vegades el que ho donem per perdut, ja està, ja no hi control, no? Me doy por vencido. Pues ja el mòbil té i ja no poso cap límit. O al revés, ja tornem una altra vegada a aquestes dues, o a l'autoritarisme, que és pelea constante, o a la permissivitat de que haga lo que quiera. A l'adolescent el que necessita és una figura que prou allunyada per deixar-te fer, però prou propera perquè vinguis quan em necessitis. I jo estar observant molt qui són els teus amics, el que fas, on vas... Crear canals de comunicació, no quan fa cop de porta, perquè quan fa el cop de porta aquí és no puc parlar, però sí que en moments on hi ha aquesta connexió, crear espais de diàleg. Hi ha alguna cosa que vulguis fer, o si saps que li agrada una música en concret, informar-te i parlar sobre això, fixa't que fan això, com, vols que fem alguna cosa junts... Tendim molt a jutjar tot el que fan els adolescents, la roba que porten, la música que escolten,
0: no
1: aquestes sèries... No fan res bé.
0: No.
1: No? Si a mi no em cau bé algú, no voldré parlar amb ells. Si a mi em critiques la roba que porto, els cabells que porto, les meves amistats, el que faré és distanciar-me de tu, perquè no m'acceptes. Llavors, quin esforç haig de fer jo aquí?
0: Quina feinada.
1: Ai, sí. Però t'haig de dir que si ho fem des d'aquesta mirada, és una època preciosa. Tenen una creativitat. L'època de l'adolescència, un sentit de l'humor, un pensament crític, comencen a tenir unes idees...
0: Ja són persones... Semiadultes.
1: I que aquesta etapa és meravellosa en quant a la passió que li posen a la vida. Jo crec que no, aquests ideals tan forts neixen a l'adolescència. Si realment els mirem des del punt de poder aprendre alguna cosa d'ells, també és una època molt bonica.
0: Repassem breument les edats, perquè no hem parlat d'edats, però com que ara això és tan canviant, no? Quan parlem de preadolescent, d'adolescent, quan comença la pubertat...
1: Clar, als 9 anys, més o menys, podem dir que comença la preadolescència, no? Hi ha moltes mares i pares que em diuen, és que té 9 anys i ja té, de vegades, li veig destellos, ja comença, no? Dels 9 als 12 anys, podem parlar aproximadament sobre aquesta preadolescència, que passem molt del jo al nosaltres, que comencen a haver també aquests conflictes en les relacions entre iguals, no? Que a vegades ens espanten tant, abans parlàvem, no? És que a vegades ve a casa trista perquè les seves amigues s'han enfadat amb elles, hi ha conflictes, pues és una gran oportunitat per acompanyar al conflicte i a la relació. I a partir dels 12-13 anys, 13-14, comença l'adolescència. Llavors aquí comencem a recollir fruits també de tot el que hem fet abans. Quan hem fomentat el pensament crític, quan hem donat valor als seus nos, no? Quan hem sabut gestionar un conflicte, tot això és quan ara ho comencen a posar en pràctica de veritat. Poder dir no a substàncies, per exemple, a plans que no els venen de gust, saber identificar quines persones em fan bé o no em fan bé, tot això són coses que comencem amb un any, dos anys. El gimnàs de la vida.
0: I quan deixen de ser adolescents?
1: Clar, això depèn, no? Si parlem del cervell prefrontal completament madur, parlem avui en dia de les noies al voltant dels 25 i els nois al voltant dels 30. Jo no crec que aquí acabi l'adolescència. Hi ha una època, a partir dels 21, 22, que entra a ser, no?, l'adulto joven. Però, és llarga, l'etapa, clar, sí.
0: Com ho fem per mantenir l'autoritat sense perdre aquest vincle amb un adolescent?
1: Clar, l'autoritat és aquesta fermesa amb una mirada respectuosa. Autoritat és, primer de tot, que ells sàpiguen, no perquè els hi dius, sinó per les accions que fas, que respectes allò que estan necessitant en aquest moment. Aquestes relacions amb els amics, aquests espais, no? És molt important, Sara Desiré Ruiz, no? I l'esmento perquè és una gran referent en el món de l'adolescència, esmenta molt que quan els nadons arriben a casa, preparem la llar. L'habitació, posem tot, tapem els endolls, les cantonades que no es facin mal. Pues a l'adolescència, que hi ha aquesta reestructuració cerebral, també necessiten que hi hagi una ambientació de la llar. Què és el que necessita un adolescent a casa, no? Pues un mirall, l'autoimatge és superimportant.
0: Un o 30.
1: O 30, el que faci falta, de cos sencer. Vull dir, donar-los un espai a casa on la seva etapa evolutiva importa i un bon acompanyament. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no espantar-nos. No? Si tenim fills ara mateix de 7, 8, 9 anys, que ja estem, l'adolescència. No espantar-nos, segueixen sent els nostres fills i filles, simplement que entren en una etapa que necessiten aquesta mirada respectuosa, que tinguin els límits clars, no? Aquesta autoritat sapiguer, i aquí hi haurà molta més cocreació. Si només imposem, has de llegar a les 9 a casa i no tenim en compte el que pensen ells, aquí xocarem moltíssim. Llavors, parlar molt diàleg, però no de molta paraula, sinó de molta entesa. És a dir, si per mi, si ja comences a sortir amb els amics, no? Arriba la segon d'ESO, que és l'època més o menys on comencen a fer ja més plans, i em dius que vols quedar aquesta tarda amb les teves amigues. Vale, doncs explicar-li que a mi em preocupa que es faci de nit i m'agradaria tenir la seguretat de quina hora arribes. I li dius, jo vull que arribis a les 8 a casa. I diu, no, és que a les 8 seré la primera en marxar-me, no surt ningú a les 8. Vale, quina hora estaria bé per tu? Pues per mi les 11. Ui, no. Pues és massa tard, no? Entenc que vulguis una miqueta més, però per mi és important. Llavors arriba un pacte. Estaria bé per tu les 8:30, comencem així i després anirem... Vale, quan hi ha un escolto el que necessites, però jo poso co-crear. Això és superimportant. Després, tenir també molt

0: Amb el tema dels límits és molt important. El fet de dir, vale, tens deures, jo et puc acompanyar, però et podria acompanyar només fins diumenge a les 6 de la tarda. Vale. I informes, la informació és superimportant per ells. Si després això no passa, pues, al final és com un pall, no? Donar-li molta informació, molta previsibilitat, i a partir d'aquesta informació, doncs, anar creant una mica les pautes de casa.
1: A vegades hi ha molta gent que considera que es relaciona més bé amb els seus fills i filles quan ja són adolescents que amb infants, que costa més, no? Perquè realment has de fer un exercici quan tu parles o tractes amb infants de, doncs, adequar el llenguatge, aquesta paciència infinita que has de tenir, i a vegades és més fàcil, els resulta més fàcil comunicar-se amb els seus fills quan són adolescents.
0: Sí, pot ser. Pot ser per la teva manera de, no, de parlar. Jo aquí diria, i posaria la mà al foc, que si tu et pots comunicar bé amb el teu adolescent és que has fet una tasca molt important durant la infantesa. Hi ha hagut espais de conversa, de reflexió, de respecte. Quan una persona sent respectada, tot és molt més fàcil. Llavors, si realment ve des d'una... Perquè no cal, a vegades, no? Allò que parlàvem d'adequar el llenguatge d'infància no vol dir...
1: El guau-guau,
0: la xiquita, sí, exacte, el bup-bup. Vol dir mirar l'altra persona com una persona digna i respectant-lo. I és que no cal llegir llibres per fer tot això. Quan tu arribes amb aquests pilars, amb aquesta estructura de la casa feta, clar que després serà molt més fàcil fer-ho. Tot i així, dir que si no has tingut l'oportunitat o no has pogut, o per el que sigui, la infantesa ha sigut més difícil o has fet coses de les que ara no voldries, tens una gran oportunitat per tornar a connectar amb el teu fill o filla a l'adolescència.
1: I aquesta autoritat que comentàvem també, que l'autoritat al final te l'has de guanyar, no s'imposa.
0: Totalment, igual que el respecte, no? Jo no et puc dir, t'exigeixo que em respectis, entenent el respecte per una emoció que surt cap a mi, no? Jo puc intentar controlar a partir de càstigs, de represàlies, que facis o no facis, però això després l'únic que aconseguiràs és que no ho faci davant teu per evitar aquestes conseqüències. Si realment el que vols és que la persona hi hagi una reflexió i tingui un valor aquell aprenentatge, el que has de fer és crear un respecte, no? Que l'altra persona se senti vista i valorada.
1: També havia sentit, no hem de criar infants obedients, sinó responsables.
0: Totalment.
1: No han de fer el que tu diguis perquè tu ho diguis, o ho diguis com a autoritat, sinó com a responsable que sóc, sé que això s'ha de fer així.
0: I crítics. Si la societat d'avui en dia és una gran mostra de que això no està passant. Caiem davant d'injustícies.
1: Remats.
0: Moltes vegades, sí, no? I injustícies que passen a la vida, ens caiem i no fem absolutament res. Ja no a nivell mundial, no?, que passen moltes, però si ens anem a coses puntuals que passen a casa nostra o al nostre voltant, poques vegades ens rebel·lem contra això, i l'enfado, no?, que càpiguen les emocions a casa teva és molt important, i amb l'adolescència, vital. No reprimir. Ai, és que estàs enfadat! No,
1: tot el dia estàs enfadat.
0: Bueno, pues, en comptes de dir tot el dia estàs enfadat, imagina't que tu tens una època molt dura i el que et diuen a casa la teva parella quan arribes és que tot el dia estàs trista.
1: Pues mira.
0: Pues aquí la desconnexió serà total, no? A sobre, que em passa tot això, ja estic totalment invisibilitzada. Donar capiguda a les emocions, a dir, veig que està sent una època difícil per tu, necessites alguna cosa de mi, com et puc ajudar? Apropar-nos des de realment voler ajudar. L'altre dia una nena em deia, una nena de 12 anys o 13 anys em deia, és que no puc estar enfadada, perquè la meva mare, quan jo m'enfado, es posa molt trista. A vegades manipulem, sense voler-ho, fent responsable als adolescents o als infants de la nostra pròpia emoció. I aquesta és una manipulació molt perversa, no? Perquè el que més volen els nostres infants és que nosaltres estiguem bé. Llavors, acceptar i acollir i poder sostenir qualsevol emoció i ensenyar com poden expressar-la bé. La ràbia és necessària. La tristesa ens fa arribar a llocs que no arribaríem mai si no estiguéssim tristos. L'enfado és necessari. Ara, no pots anar liant-te cops de punys pel món. Vale, si vols, jo t'ajudo i jo et puc acompanyar a veure com podem canalitzar aquest enfado.
1: Anem a treballar una mica.
0: Vinga.
1: Ens fas treballar.
0: Ja està, ja s'acaba això.

0: m'ho puc creure, vull més. Anem a fer un exercici molt bonic. Vinga. Sí. Vale. Aquest és una mica de reflexió. Cadascú a casa seva que pensi. M'agradaria fer una mica de paral·lelisme sobre coses aquí, sobre coses que han passat al llarg de la història i paral·lelisme amb els nostres nens i adolescents. Vaig a posar diferents situacions, no? I vaig a llançar la mateixa pregunta, que és com fèiem al llarg de la història per controlar, per exemple, quan hi havia els blancs que tenien dominats els negres, no? Que hi havia l'esclavitud. Com ho fèiem per controlar-los? Doncs aquí, si comencem a pensar, segur que sortirien doncs, actituds com el xantatge, l'amenaça, el càstig i tantes altres coses. Quan això va esclatar, quan es van rebel·lar aquestes persones per no seguir ser esclavitzades, què van fer? Doncs aquí van començar a cridar, a rebel·lar-se, a dir no i a potser a vegades utilitzar la violència per trencar aquesta desigualtat. Poso un altre exemple. Què passava quan els caps, no, els empresaris, en aquesta època més industrial o abans, explotaven els treballadors, no? Què passava? Pues també molta amenaça, molta repressió, molt càstig. Què va passar quan els treballadors es van rebel·lar i van començar a exigir els seus drets? Pues també va haver molta explosió, oi? Es van fer grups, fer forts, van començar a exigir coses que tenien que veure amb el respecte. Per últim, un altre exemple que podríem posar milions, eh? Què ha passat amb les dones i amb els homes? Com durant la història els homes han tingut aquesta repressió cap a les dones? Pues, desafortunadament, i encara passa, doncs molta violència, molt xantatge, molt control, no? Què hem fet nosaltres o què estem fent? Doncs alçar la veu, dir prou, això no volem, i sortir i expressar allò que passa. I aquí llenço la pregunta de veritat, no? Què fem nosaltres com a adults, com a pares i mares, amb els infants per controlar-los? Moltes vegades utilitzem el xantatge, utilitzem el control, utilitzem el càstig, la manipulació. Què passa quan ens treuen un cap? Que diuen prou. I diuen, volem respecte, volem tenir la nostra veu. Com podem fer diferent? Doncs deixar d'intentar ser jefes, no? I començar a ser líders. I el líder treballa amb l'exemple, amb el respecte i tenint sempre en compte la dignitat de l'altra persona.
1: Ara, ai, noia, m'ha donat temps de prendre punts i tot, perquè això es posa interessant, això de l'adolescència. Molt bé, doncs ens ha quedat clar, l'adolescència no és una etapa per patir, és una etapa per seguir acompanyant des d'una altra mirada. Al final, com sempre, estem acompanyant, no estem posant catifes, ni molt menys estem posant la direcció única i indiscutible, sinó que estem acompanyant, i per tant l'adolescència és un acompanyament diferent, amb una altra mirada, i sempre, sempre, sempre amb respecte. I en tot cas, sempre que hem de recordar que siguin petits o grans, nosaltres què fem?
0: Ho estem fent el millor que sabem i això és moltíssim.
1: Fins la propera.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, un incendi prop de la via interromput durant més de dues hores la circulació dels trens d'alta velocitat entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons ha dit no estava relacionat amb l'explotació ferroviària, ha afectat els trens AVE, Uigo, Irio entre Madrid i Barcelona, que també tenen parades a Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida i al Camp de Tarragona. Dic informar que el servei es normalitzarà de manera gradual. I som pendents del darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Per Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, diu, de moment que tiri endavant. D'altra banda, el govern veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per les comunitats autònomes i els municipis. I Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Aquests nous efectius, en pràctica, reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. Es tracta del Pla Eliols. El cos policial també reforçarà 82 efectius dels municipis de la costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents ARRO i així els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig, és a dir, fa poc més de dos mesos. Escoltem el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Tot el que té a veure, doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors, doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
1: I la Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 de l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per al 2026 fins al 2,5. La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia. I la Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado de Vilanova i la Geltrú en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents a l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també a la resta dels països catalans. La nit d'avui la completaran el raper Rata Eap, Clara Peya, Svetlana, que prepara nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn dels grups destacats com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte a la nit serà més punk amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès. Avui tenim un programa guapo, guapo, guapo, ple de música guapa com la que ve ara. Let's Get Loud, des de l'any 1999. Un dels èxits de la Jennifer López. Let's Get Loud. Vinga, va, comencem el programa amb una aquesta marxeta que ens porta la Jennifer López.

0: Así me gusta, ja tu sabes.
1: Que ens deia la Jennifer López de Macé, Let's Get Loud. No recordeu que hi havia un anunci d'aquella marca Don Simón que deia Contigo no voy a comer con Don Simón. Que n'hi he pensat, dic, ostres, és veritat. Anunciaven sangria o no sé què. Ai, Let's Get Loud, de la Jennifer López, de l'any 2000. Ojo amb la que ve ara, que és de l'any 1996, que l'altre dia la sentia, vaig dir, ostres, l'he de posar, vinga, va, una mica de calmeta, amb els Backstreet Boys, el seu Quit Playing Games With My Heart. Backstreet Boys.

Quit playing games with my heart, ens deien els bons dels Backstreet Boys des de l'any 1996. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? I segurament recorda els anys de l'EGB. Jo el 96 tenia 15 anys, o sigui, imagina't. Quins records, ai, per favor. Vinga, va, anem amb una altra cançó, ja ens una miqueta més animadeta, el Back to Life del Soul to Soul des de l'any 89.

Back to Life, ens deien els bons del Soul to Soul. Aquesta cançó és molt 90s, del 92. Quin so que té cada dècada, és curiós. Com els dels 70 sonen d'una manera, com els dels 80 sonen d'una altra manera. 90s, finals dels 90, 2000, principis. Avui en dia, curiós, com canvia les modes. Anem amb una mega cançó que es diu Agua y Amor, que m'encanta, de la Bania 2000. L'altre dia vaig escoltar i dic, uai, aquesta l'he de posar al programa. Bum, bum, bum, bum, bum, la voce tu respiro. Et sona aquesta? On la vas ballar?

0: En meu corazón.
1: Què, us mola aquesta o no? Porta records?
0: És xula, eh? Agua y amor, de la Bània, des de l'any 2000, amb calquera. Oh, que bona. Vinga, va, anem més enrere, anem fins l'any 1990, amb una cosa que, que quan la vaig veure vaig dir, va, l'he de posar. Con solo una mirada dels Ole Ole, la Marta Sánchez i la seva colla.

Mira, la Marta Sánchez i els Ole Ole, eh? Aquesta feia molt que no l'escoltaves. Bé, de fet, jo també. L'altre dia, quan feia el programa, quan estava fent la recopilació de cançons pel programa, vaig dir, mira, va, posem aquesta, dels Ole Ole. I ara aquesta feia molts dies que no te la posava. Tito Rick Astley, amb el seu Together Forever. Visca la música dels 80, eh? Mare meva, que guai. Rick Astley, sí senyor, des del 87.

0: Cas.
1: Quin temazo, per favor. Des de l'any 1987 que ens acompanya el bot d'Enric Casley i el seu Together Forever. Miràs que això no és un temazo. Quina passada. Com molt guapa també és la que ve ara. Finally, des de l'any 1991, dels C.C. Peniston. Finally. Aquesta cançó se n'han fet moltes versions, però és que l'original és molt guapa. Finally.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès tornarà a estar representat en el Campionat Mundial de Hip Hop que se celebra la setmana vinent a Arizona, als Estats Units. L'escola de dansa urbana SQS ha estat seleccionada per competir en les categories adult i mega cru, una fita que els situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. Per fer aquest somni realitat, des de SQS marxant avui dijous cap als Estats Units per afrontar la competició. Després de mesos de preparació, els ballarins encaren el repte amb il·lusió, confiança i l'objectiu de signar una gran actuació. La membre de l'estaf de l'escola, Verònica Gil, ha explicat que els dies previs al viatge han estat marcats pels nervis i una intensa preparació.
1: Avui mateix estem amb els nervis ja a flor de pell, la veritat, perquè bueno, està sent un mes una mica complicat, bueno, no complicat, intens. Està sent una mica intens perquè, clar, estem amb molts entrenaments, amb tots els preparatius i llavors portem ja un nivell de cansanci una mica elevat. Però, bueno, al final tot és per fer el millor possible i donar-ho tot a Arizona.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en el Campionat Mundial de Hip Hop d'Arizona. La primera participació va ser l'any 2024, una experiència que els va servir per conèixer de primera mà el funcionament d'una competició d'aquest nivell. Verònica Gil ha afirmat que, tot i que els nervis continuen presents, a l'arribar a Arizona sabent què es trobaran i amb una preparació més acurada. I seguim parlant d'esports, perquè Mollet del Vallès es torna a posar al centre del panorama del billar català. Des d'avui fins diumenge, a MOVA, l'Associació Molletana de Clubs de Billar Americà, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, ha organitzat una nova edició de l'Open de Billar Americà de Mollet. La 16a edició de l'Open arriba amb un component molt especial perquè va en record de Germán Blasco, membre de l'associació que els va deixar l'octubre de l'any passat. En total seran 256 billaristes d'arreu del territori que participaran en aquesta edició del campionat, el qual és considerat el millor Open de Billar Americà de Catalunya i un dels dos millors d'arreu d'Espanya. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bé, seguim aquí a Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial i estic encantant de posar-te bona música com la que ve ara, des de l'any 1986. T'endevines què és? Oh, la Madonna amb el seu Into the Groove. No t'ho pensava, la quantitat de temazos que té la Madonna? Into the Groove, a Like a Prayer, la Isla Bonita, el Vogue, que a mi el Vogue m'encanta. Però aquest Into the Groove també. Vinga, va, Madonna. Yeah.

Into the Groove de la Madonna. Mare de Déu, senyor, quina línia de baix. Que està fet amb un sintetitzador, no és un baix elèctric com a tal. Un sintetitzador de l'època dels 80, mare meva com sona això. Quina passada cançó. I passada també la que vindrà ara, des de l'any 2009. I Know You Want Me, de Calle 8 i el Pitbull. I Know You Want Me, I Know You Want Ya. Tinc la marxa, tu. Vinga, va. Que volà, Cata, que volà, Omega. And this how we go.

1, 2, 3, 4, Pitbull i Calle 8 amb el seu I Know You Want Me des de l'any 2009. I recordo que era el 2009 perquè jo vivia en aquella època d'Edimburg i va ser el 2009 i me recordo ballar-la a la discoteca allà d'Edimburg. Ah, i la que no recordo haver ballat en l'època que va sortir va ser aquesta. La Kylie Minogue amb el seu I Should Be So Lucky. Des de l'any 86 jo aquesta l'he ballat, però més de gran. L'any 86 jo potser sí que ballava, però no ballava la Kylie Minogue. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky.

They Come True. I Should Be So Lucky, ens deia la bona de la Kylie Minogue des de l'any 1986. Quin temazo, per favor. Oh, temazo també és el que ve ara, el que tinc preparat aquí per vosaltres. Des de l'any 1979, el Please Don't Go dels Kissy and the Sunshine Band.

don't go, please don't go, ens deien els bons dels W. L'original és de la KC Sunshine Band de l'any 79, però aquests de la W van fer una versió als anys 90. Està guai, aquesta. Ai, però guai també és la que ve ara, de l'any 1993, el Ride in the Night, del Jam is Spoon. No hi tenia ni de reta. Ole, ole.

Light in the Night. Que guapa, eh? Jura, aquesta feia dies que m'escoltava i molt xula. És molt 90, com també és molt 90 la que ve ara. De la Boucher, Sweet Dreams.

Sweet Dreams de la Butcher des de l'any 1994. Tenia 13 anys, això, mare meva. No sé, l'he escoltat, aquesta. És xula, eh? La Butcher, és aquell del... Pues mira, també van fer els Sweet Dreams. Oh, que xula. Pues vinga, anem amb un dels Venga Boys, el We Like to Party. We Like to Party. We Like to Party des de l'any 94. Voy. Treu el cotxe. We like to party.

We like the party, ens deien els bons dels Venga Boys. Doncs molt bé, família, ha sigut un plaer fer el programa d'avui, el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial, des de Ràdio Mollet, em despedeixo de vosaltres. Espero que us hagi agradat i la setmana que ve més musiqueta aquí a Ràdio Mollet. Us deixo amb els bons, molt bons, d'Ava, amb el seu Dancing Queen. Una abraçada, ens escoltem.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Fil directe amb l'alcaldessa. Aprofita l'oportunitat i parla amb l'alcaldessa de Mollet, a fil directe amb l'alcaldessa, un espai on la ciutadania és la protagonista. Truca en el decurs del programa al 93 570 68 66 i fes la teva consulta en directe a l'alcaldessa de Mollet.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi?
1: Ai.
0: Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona! Mariona! Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entonsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre ase que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, a pupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla de Mónica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sol, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona capcot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llafiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat, una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar. Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer!
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant. I tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella, X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts dels termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat, que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu, i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia de manera de fer-lo caminar. I estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist parlar sola, i fer anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després de collir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, el mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, prega entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anaven passant les hores i el dimoni anava tragint amb pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca. Així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa a qui es fica amb la Mariona. Guaita! Gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Cal Papasses.
2: Mentre la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que es catainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfila per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al demoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, al massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps. Sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por, i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies, les unes rentant la roba, les altres capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquí d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: I de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar. Però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: No pas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: En aquest cas, si em dones les sabates, sé que vindré. I així no em punxaré.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll. Però el mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu...
2: Quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir...
2: Sí, m'avorreixo molt! Crec que sí que cridaré!
1: Qui ets, boig? Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino. I jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el mico no podia córrer ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar a caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Fins aviat!

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
2: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: Londres, 1943. Els avions aliats surten cada dia, travessant el canal de la Mànega. Però molts no tornen. Els comandaments militars estan desesperats. Com poden protegir millor els bombarders? Encertar la resposta salvarà milers de vides.
1: Benvingudes i benvinguts, estimem les mates, el podcast on les dades no són el que semblen. Bon dia, Laura.
2: Hola.
1: Bon dia, Albert.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs mireu, avui us porto una d'aquelles preguntes que es fan sovint a les entrevistes de feina per llocs relacionats amb dades i optimització. Mireu, imagineu-vos això. Segona Guerra Mundial. Sou enginyers de l'exèrcit aliat i la vostra missió és reduir la quantitat d'avions bombarders abatuts per l'enemic. La majoria d'avions tornen amb les ales, els timons i el centre de l'avió molt castigats per impactes de bala. Quines parts cal reforçar per reduir baixes?
3: Home, on hi ha més forats, no?
2: Clar, de fet, quan en aquesta situació tu el que dius és, a veure, porteu-me tots els avions, analitzo a on els disparen i llavors allà on es disparin més, que són aquests tres llocs que he dit, doncs allà els hi poso unes xapes així de reforç i així encara que els disparin, doncs els hi costarà més abatre'ls. Vale, doncs això és el que tothom va pensar. Però l'Abraham Wald va veure-hi un error de base. En realitat, si tu et fixes en tots aquests avions, estàs estudiant només els avions que han tornat i els que realment han acabat abatent són els que
1: clar,
2: ja ni els has vist perquè han caigut por ahí, vés a saber, i tu ja no has vist com han quedat aquells. I, per tant, es preguntaven, i si els que rebien impactes a la cabina, als motors o a la cua, senzillament eren els que ja no tornaven? Per tant, lo perillós és que et fiquessin els impactes a la cabina, als motors i a la cua. Doncs clar, l'absència de forats era en realitat la dada clau. Era un cas que hi havia viatges de supervivència, és el que es diu, no? De no m'estic fixant en les dades que no tinc, que són les que realment em donen la informació. Però jo, com que el que veig és això, jo estic esbiaixat i ara em penso que sempre és que disparen en aquests llocs. Llavors, els avions amb forats a les ales havien sobreviscut, els altres no. Avui posem en valor el sentit comú, la lògica i l'experiència a l'hora d'analitzar dades. I parlarem amb algú que coneix molt bé el món de les dades i la tecnologia. Molt bé, doncs estem aquí amb el Josep Maria Ganyet i és una de les veus reconegudes en el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Bon dia, Josep Maria.
4: Hola, bon dia.
2: Hi ha molta gent que li pregunta coses a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, i que es creu aquestes dades que li dona. Llavors, o sigui, nosaltres hem de posar pensament crític aquí de lo que ens contesti una IA o ens ho podem creure amb fe cega o com ho hem de fer això?
4: Jo diria que nosaltres hem de posar pensament crític, però no en un entorn d'IA, sinó en general, a la vida, en qualsevol aspecte. Però ja que parlem d'IA, particularment en el terreny de la IA i particularment en el terreny de la intel·ligència artificial generativa.
2: Uh-huh.
4: I perquè d'intel·ligència artificial n'hi ha de molts tipus, portem-nos des de finals dels anys 50, si voleu, des dels anys 40,
2: vale.
4: Hi ha molts tipus diferents, eh? N'hi ha una que es basa en el coneixement dels experts, aquesta se'n diu simbòlica,
2: uh-huh.
4: I escolta, es troben tots experts i fan com si diguéssim una enciclopèdia, no? I això li ensenyem a un ordinador i l'ordinador pot prendre decisions en base a aquest coneixement que han sintetitzat d'experts. Però la que estem fent servir ara, la que ens és més útil i la que ha arribat a tothom i que s'ha convertit en un fenomen de cultura popular, és una que va al revés. En lloc d'agafar el coneixement de tots els savis que puguem d'un àmbit determinat, el que fem és el resultat del nostre comportament en aquests àmbits, és a dir, les dades. Dades que pot ser doncs, el que han publicat a internet, a Wikipedia, a Instagram, als blogs, als llibres que hem posat, pot ser qualsevol tipus de dades. El que ha passat ara és que les màquines han sigut prou ràpides, prou potents i han tingut prou de dades com per llegir tot el que hi ha a internet i crear un model estadístic de generació de text. Això és bastant important.
2: Uh-huh.
4: Ho dic perquè això no és un sistema intel·ligent, sinó que és un sistema que literalment endivina la propera paraula que vindrà. D'acord amb què? D'acord amb com els fem servir nosaltres. Per tant, si entenem que això són generadors estadístics de continguts, entendrem que aquests sistemes no són intel·ligents i que el que generen és versemblant, però no té per què ser cert. Per tant, hi hem de posar molt, molt estrit crític i ser conscients de en què ens poden ajudar i en què ens poden perjudicar.
1: Abans has comentat que que són models que s'entrenen a partir de la... o que estudien la conducta, la repetició. Per tant, és possible que tinguin biaixos en les respostes?
4: No és possible, és segur. si el que hi ha a internet és un subconjunt del nostre coneixement, és a dir, d'aquell que ens ha vingut a expressar en text o bé amb el nostre comportament, els likes d'Instagram, els likes, els loops, els que segueixes de música, els vídeos que mires, tot això, clar, no sigui un coneixement explícit. I a més, és un subconjunt de la humanitat, la meitat de la població que estem connectats a internet, vol dir que no és pas el conjunt del coneixement global de la humanitat. Per tant, ja s'ha esbiaixat. Les societats són majoritàriament sexistes, masclistes, homòfobes i classistes. Per tant, el resultat de la selectivitat i el coneixement reflectirà això. No? I llavors, per definició, estaran sempre esbiaixats. L'única manera d'arreglar això és que canviï la societat. No canviarem les dades, ha de canviar la societat.
1: Clar. I com s'entrenen els models, els nous models? Hem de ser curosos a l'hora d'introduir dades sensibles?
4: Sí, però això ja no és només per un tema d'entrenament dels models, és perquè en general quan nosaltres introduïm dades a una web o pugem dades al Google, l'únic que estem fent és copiar aquella informació al servidor de l'altre, a l'ordinador de l'altre. Quan pensem en un server o comencem amb el Google, penseu que allò és l'ordinador del món, llavors, si tens filles bé, però ja no tens tu la custòdia d'aquella informació. I el que pots és... jo us recomanaria que si mai fos servir ChatGPT, Gemini, qualsevol sistema d'aquests d'interès d'identitat generativa, no poseu mai documents comprometedors, amb dades personals, a vostra adreça, els vostres noms. Si ho utilitzeu per feina, pot servir algun servei d'anonimització, i el que us fa és esborrar les dades sensibles, passar-li la informació que creieu que pot compartir i així no esteu més segurs.
1: Pels actors més joves que ens estiguin escoltant, que utilitzen la intel·ligència artificial generativa a les aules i que potser troben a l'abast una manera ràpida de fer els deures sense pensar-hi gaire, quin missatge els hi donaries perquè segueixin animats a aprendre?
4: Si tot el que té, en general, ChatGPT, Google, Wikipedia, una calculadora, fent servir per aprendre, és bo. Jo que dir-li a ChatGPT que em faci un resum de la revolució industrial a Catalunya i que em doni les fonts d'informació, sobretot, recordem que aquests sistemes s'equivoquen, i doni les fonts d'informació, i ja els vaig a comprovar, i miro quines fonts són més fiables, i no. I en aquest procés jo estic aprenent, això és meravellós. I en canvi, clar, si em diuen que fes un treball de 2 pàgines sobre la revolució industrial a Catalunya i això li faig fer ChatGPT i ho entrego tal qual, jo no he après res. Potser robaré l'assignatura, però no he après res. I un problema el tenim quan avaluem. Jo crec que cada cop més haurem d'avaluar aspectes més d'un gaire més humanístic, encara que estem parlant de tecnologia, demanar l'opinió, demanar quins valors o quina ètica aplicaries en aquests casos, no? I fer una avaluació segurament a classe, de puny i lletra, i, o bé oral, que no pas demanar un treball que no l'envien al model. Perquè això no té cap validesa. No per res. Perquè l'objectiu no és que hi hagi un altre treball sobre la revolució industrial a Catalunya. Perquè ja n'hi ha, i segurament, de molt millors llibres, molt millors que els que pugui fer qualsevol alumne. L'objectiu és que aquell alumne desenvolupi un pensament crític i aprengui els continguts. La finalitat no és que ens facis treballs, la finalitat és que ens ajudi a aprendre.
1: Josep Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Molt bé, un plaer.
2: Què us ha semblat?
5: Ostres, doncs molt interessant. I també t'he de dir que m'he quedat amb ganes de jugar. Avui no hem jugat encara, Laura.
2: És que ara aquí era com una explicació que era real de la Segona Guerra Mundial, llavors també és interessant. I tot això que hem dit, si al final és l'estadística que ara s'està fent a les classes. Quan nosaltres érem petits, quasi no ens explicaven res d'estadística. I ara s'està veient que el món anirà per aquí. És a dir, qui més informació tindrà, serà qui sàpiga analitzar dades, treure conclusions, fer tot aquest tractament.
5: Una estratègia.
2: Exacte. Uh-huh. I tot això serà superimportant. Però, bueno, ara que ja hem vist això, el concepte del biaix, voleu que us plantegi algun cas trampa d'aquests que has de pensar una mica...
3: Som-hi.
2: Vinga.
3: Perquè això sembla un escape room de mates.
5: Som-hi.
2: Doncs mira, us començo amb un problema que just, a més, me'l va plantejar un nen a mi. Que primer em vaig quedar com, a veure, que deu estar, on està la trampa, no? Mireu, l'enunciat diu... Dos pares i dos fills van al bosc a collir bolets. Cadascun cull 5 bolets. Quants bolets tenen en total?
3: Doncs, dos pares i dos fills són 4 persones. Per tant, 4 per 5, 20 bolets.
2: Vale. Sí? Us quedeu amb aquesta resposta?
5: Sí, no.
2: Però aquí no hi ha molta trampa.
3: No hi ha trampa, aquí
2: ja us havia fet un spoiler de que tenia trampa. Llavors, aquí són d'aquests que dius, vale... Clar, si jo agafo les dades, el que m'han dit és dos pares, dos fills, doncs dos i dos, quatre.
5: Tenim mostra del que han recollit?
2: Clar, però això ens en podem enfiar de que eren 5 bolets cadascú. Vale, però ara, què podria passar? Si jo, a més, us dic que hi ha trampa, jo, per exemple, quan me'l va fer aquell nen, el primer que vaig pensar és que la paraula pares, com que podries incloure que són els meus pares, són dos, el meu pare i la meva mare. Llavors vaig pensar, ah, potser és una trampa i és com si fossin dos famílies. I vaig pensar, potser és que dos pares vol dir dos parelles de pares. No? I llavors vaig anar per aquí i dic, ah, vale, potser és que són 6 persones en total. I em va dir, vale, no volia anar per aquí, però bueno, seria una manera, és una bona cosa que algú pugui pensar així. De fet, la pista és, són menys persones, no més, sinó menys de les que havíeu pensat.
3: Ah, doncs, potser és pensar el que has dit al revés, no? Que la paraula pares fa referència als fills.
2: Què vols dir amb això?
3: Dos pares, pot haver-hi un dels pares, que és pare i fill alhora.
2: Ah, molt bona.
3: Perquè
2: vale.
3: És avi.
5: Ja sé per on vas.
3: Avi, no?
2: Aquí tindríem un avi, un pare i un fill. Són 3 persones, però en realitat d'aquestes 3 persones, 2 són pares...
5: I dos són
2: fills.
5: Clar, sí, sí, està bé. Ben
2: trobat. Doncs mira, aquests, i llavors així només hi ha 3 persones i com que han collit 5 cada un, doncs 15
5: serien 15 bolets.
2: Que dius, ostres, vaya xorrada, això no és un problema de mates. Sí. És com, vale, pensar en com utilitzes la informació. No, no tota la informació ve trivial i és tal qual el que tu t'has pensat a la primera. Llavors també està bé... plantejar-se com les coses d'una altra manera. És buscar-li 3 peus al gat, eh? Però, bueno, és xulo pensar així, és, en el fons és com un joc.
3: 3 peus al gat, aquí hi ha algun repte de mates amagat.
2: Ja, és una expressió de nombres que, mira, hi ha una activitat que fèiem a col·le, que ara me'n vaig de guió, però que era de buscar relacions entre les matemàtiques i la llengua i fèiem buscar als nens expressions en català o en castellà o en anglès que continguessin nombres. Per exemple, buscar-li 3 peus al gat o formes geomètriques d'un triangle amorós. O sigui, saps? Hi ha com expressions que, a més, volen dir coses que utilitzen molts nombres.
5: Obertives,
2: i...
5: no?
2: Sí. Vale, llavors, tornem.
5: Nou repte?
2: Nou repte, va. A veure aquest... En una biblioteca universitària s'observa que la majoria de gent que porta ulleres és estudiant de ciències. Els d'humanitats tenen un 50% menys de miops. Conclusió?
3: Les ciències fan mal a la vista.
5: Que és la facultat de Medicina. I de tant estudiant acabat tots patint miopia.
2: Tampoc. Podria ser, eh? Perquè els de ciències inclourien els de Medicina.
5: Sí.
2: Però no, tampoc va per aquí. Però... I si resulta que els estudiants de ciències són els únics que hi passen 8 hores cada dia...
5: O sigui, és una mica com el dels avions, no? Que no hem comptat a tots els estudiants, sinó els que estaven a la biblioteca.
2: Exacte, perquè és com quan... O sigui, quan tu fas estadística, quan tu fas un estudi, tu vols respondre a una pregunta, però després hauràs de recollir dades. I el disseny aquest de com faràs per recollir les dades
5: et pot
2: condicionar molt. És com el típic exemple, és que si tu vols saber, jo què sé, el tipus de música que li agrada més a la gent, no et pots plantar a fer l'enquesta a la sortida de la discoteca tecno del poble tal. Perquè, clar, tothom que surt per la porta, en teoria, li agrada aquella música. Saps? O a la porta del Liceu, és igual. O sigui, has de buscar aleatorietat en la representació. Clar, aquí, per exemple, doncs és el mateix. Si estàs només mirant la biblioteca, pot haver-hi aquí un biaix de que tota la gent que està allà...
5: Que els de lletres estudiem al bar i això ja ho sap tothom. Molt bé.
2: Exacte. Vale.
3: I ara un de meu, va. Una mica més tècnic, aquest. Es diu l'Institut amb millors notes.
2: A veure.
3: Tinc l'Institut A, té 10 alumnes. I 4 tenen excel·lent. L'Institut B en té 200, però només 30 amb excel·lent. Quin és el millor institut?
5: Clarament l'A, no?
2: Clar, perquè és 4 de 10, és com un 40% tenen excel·lent, i en l'altre 30 de 200... és com un 15%.
3: Exacte.
2: Però, clar, la teva mostra és molt petita. Potser que 4 tenen excel·lent de 10 no és molt representatiu. Això, per exemple, és un concepte de la variabilitat, que és, clar, si ho mires només d'una classe o d'una promoció, és com que et falten dades. Ho voldries mirar any rere any. Si any rere any la tendència és aquesta... Llavors sí que pots treure més conclusions, però si només ho mires en una promoció, clar, aquells quatre, pot ser que per casualitat siguin quatre que són molt bons en aquella promoció i que és igual el que faci l'institut, que aquells quatre trauran bones notes igualment.
5: També és veritat que si només n'hi ha 10 per classe, potser ja és que estan fent criba, no?
2: Exacte. O que és un poble molt petit o el que sigui i el mestre es pot dedicar més. Ves a saber, aquí entren moltes variables. Llavors, no és que puguis treure conclusions o no, però sempre has de treure conclusions i llavors preguntar-te com de fiable és aquesta conclusió. Això tampoc molta gent no ho diu, no? Quan fa això i diu, serien capaços de fer un titular de diari, no? El 40% dels alumnes d'aquest institut, tal. I és com, no és tan fiable. Llavors, ja aquí hi ha moltes mesures que mesuren això. Com de fiable és la conclusió que has tret d'un estudi? I això, quan en el diari, les notícies, el que sigui, ens donen...

0: a 10 i demano a 10. I llavors, si totes les dades més o menys em queden al voltant del 40%, això em dona molta confiança, perquè estic fent l'experiment diferent a 10, a 10, a 10, i sempre em dona als voltants de 40. Vale, això em diu que aquell 40 és bastant fiable. Si quan ho faig, una vegada em surt 40, l'altra vegada em surt 10, l'altra vegada em surt 80, m'està dient que hi ha molta variabilitat en aquestes dades, i llavors aquell 40, o fins i tot fer la mitjana de tot això, no me'n puc enfiar gaire. Saps? O sigui, et dona molta seguretat que facis l'experiment diverses vegades i que més o menys sempre et doni el mateix. Més que augmentar la mostra i fer-la només una vegada. Per tant, una dada no és mai bona si no sabem d'on surt i com s'ha obtingut. Ens pot enganyar sense voler.
1: A vegades la dada ens enganya, però no sabem què ens falta, no?
0: Sí, o perquè interpretem el món amb pressa. I les mates són, sobretot, una invitació a pensar amb calma.
2: I a riure, també, que ens agrada una dada, però encara més si té trampa.
0: Exacte. Va, i per acabar us portaré una última història curiosa. Però hem de marxar a Galícia.

0: D'acord, imagineu que estem a una ria de la Costa de Morte. S'hi donen les condicions idònies per la criança de percebes, que tots les teniu clares, no?
1: No, aviam, explica'ns una mica.
0: Doncs, per exemple, fortes batudes del mar, les onades xocant constantment contra les roques aporten oxigenació i renovació constant dels nutrients. Per tant, això és un bon lloc on criar percebes. La protecció contra els depredadors, com que hi ha moltes onades fortes, els depredadors no s'hi poden parar i per tant no se'ls mengen, i per tant no hi ha quasi competidors que es mengin els percebes. Després, una altra cosa bona que pot tenir la zona és que hi ha roques escarpades i exposades a la marea. Sabeu que els percebes s'adhereixen frontalment fortament a les superfícies dures i per això busquen roques verticals o inclinades. Llavors es queden allà enganxats i d'allà no hi ha qui els tregui. I després el fet de tenir aigües fredes també van molt bé. I clar, l'Atlàntic gallec, allà l'aigua, no sé si ho heu provat.
2: Freda.
0: Per tant, allà és ideal pel seu metabolisme i no hi ha canvis bruscos de temperatura, perquè també si anés canviant calenta, freda, tampoc aniria bé. Per tant, en teoria, era un lloc idoni per la criança de percebes. I llavors era, vale, què pot estar passant? Perquè sabeu què passava? Que no criaven. O sigui, els posaven i al cap d'un temps, quan anaven a collir-ne, no n'hi havien. Vale? Llavors era com, ostres, amb aquestes condicions fantàstiques, com pot ser que no n'hi hagi mai? Llavors van començar a investigar què podia estar passant. Llavors fent proves de l'aigua, fent proves de la temperatura, mirant que si els nutrients no sé què. I totes les dades que recollien doncs sortien com adequades. O sigui, era lo normal i era com, doncs quina cosa més rara. Això ens ho va explicar un profe a la universitat. I no sé si hi havia com algun intríngulis més, però bàsicament el resum era aquest. O sigui, era tot idoni i resulta...
1: I analitzaven les dades, les comparaven amb altres ries o
0: sí,
1: per veure què era,
0: i no,
1: que era
0: i
1: diferent?
0: I tot estava normal, tot estava ok, i era com, ostres, no podem trobar la causa de per què aquí no hi ha percebes. I a la ria del costat, que té la mateixa aigua, la mateixa temperatura, els mateixos nutrients, el mateix tipus de roques, allà sí. Bueno, total, que llavors... van dir, vale, doncs farem un cultiu, o sigui, com un cultiu intensiu, i tampoc, o sigui, posaven, o sigui, repoblaven molt més, i tampoc. Llavors dir, a veure, què hem de fer? I llavors van dir, posarem analitzadors, persones, que estiguin allà dia i nit, farem torns per veure si passa alguna
1: cosa,
0: que algun
1: no?
0: bitxo que no ens esperàvem, o jo què sé. I llavors, bueno, van fer torns i un equip de biòlegs es van posar allà a controlar-ho tot. I llavors no passava res estrany, però de cop i volta van començar a créixer els percebes. I no passava res, o sigui, tot igual. I passava el temps, i van començar a créixer i a reproduir-se. I llavors, bueno, unes criances de percebes impressionants. I llavors... van dir, aquí està passant alguna cosa. Llavors ja van començar a sospitar i crec que ho van resoldre posar, en comptes de posar les persones, posant càmeres. I van dir, a veure si és que el fet de que

0: les persones estiguin aquí dissuadeixen d'algo. Llavors van posar càmeres com amagades, que no se sapigués, i van començar a baixar una altra vegada la producció. I sabeu què era?
1: Que els roben, no?
0: Exacte, o sigui, els robaven. I clar, o sigui, una anàlisi de biologia científica i tot, que no trobaven, no trobaven, no trobaven. I de fet, el fet de posar els vigilants per recollir dades científiques, el que va fer va ser que els lladres aquelles nits no hi anaven. I llavors després, quan van posar les càmeres, llavors sí que van veure que eren, era gent que es tiraven i que ho anaven agafant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és bèstia, perquè al final, clar, en aquest cas no s'estava morint ningú. Però una, o sigui, el del cas de la guerra, doncs sí, i és, ostres, he de pensar una mica com out of the box, que diem a vegades, perquè si estic aquí encallat, en recollir dades, i l'aigua té la temperatura que toca, i els nutrients que toca i tot, és com, com és que no puc trobar solucions? I aquí hi ha un problema. I al final, ara anava a dir, tots els problemes tenen solució. Bueno, o no, perquè no és que la tinguin, és que la sàpigues trobar. Val? Llavors aquí és una manera de dissenyar experiments, dissenyar estudis i què fas amb aquestes dades. I cada vegada serà més important
1: el pensament crític.
0: Exacte, i saber-les gestionar. I les dades et diuen unes coses, però tu has de tenir el pensament crític per interpretar això i treure conclusions.
1: Especialment en temps d'intel·ligència artificial, com ens explicava abans el nostre company Ganyet.
0: Exacte.
1: Avui hem vist que l'estadística és pensar bé i no deixar-se enganyar per les aparences.
2: M'encanta això de veure el que no hi és. Com Walt, com els percebes, com la realitat mateixa.
0: O com els algoritmes que només veuen mitja pel·lícula. Calen més científics i més vigilants de percebes.
1: Moltes gràcies, Laura. Moltes gràcies, Albert. Ens veiem al proper capítol de Estimem les mates.
3: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 23 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet confirma l'obertura d'una estança d'IU a l'escola Bressol a Xerran, que es començarà amb 8 alumnes i es preveu que s'acabi amb la totalitat de l'aula, que en són 13. I a partir d'aquest dijous, la línia R2 Nord i R2 modifica el seu servei arran de l'esfondrament a les vies d'unes obres a Montcada. Els molletans no podran anar a Barcelona directe i hauran de fer transbord a Montcada. I cada cop són més habituals els episodis d'onada de calor. Escoltarem consells per evitar arribar a situacions límits de la mà del cap de planellador. I l'SQS-Team de Mollet competirà al Mundial de Hip-Hop de Phoenix amb la Mega Crew i l'SQS Anonymous. L'escola aspira a arribar a la final amb les dues coreografies renovades. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardiño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha confirmat l'obertura d'una nova aula d'IU a l'Escola Bressol Municipal La Xerranca amb 8 places de cara al pròxim curs. La mesura permetrà reduir la llista d'espera generada després del procés de preinscripció en què 74 infants van quedar sense plaça. Després que el consistori anunciés que sol·licitaria al Departament d'Educació de la Generalitat l'autorització per habilitar una nova estança, l'ampliació ja és una realitat. Les primeres 8 places han estat autoritzades i l'Ajuntament ja s'ha posat en contacte amb les famílies que es troben en llista d'espera perquè puguin incorporar els seus fills o filles. L'alcaldessa ha explicat que ja han començat a trucar a les famílies que estaven en llista d'espera perquè puguin accedir a una plaça a l'escola Bressol Pública. Ho explica Mireia Dionisio.
2: O sigui, la nova estança s'obrirà de cara al setembre, ja s'estan fent tots els tràmits, de fet ja s'han trucat a moltes famílies que s'havien quedat en llistes d'espera. Actualment se'ns obre amb 8 places més, una estança d'IU. Ara comencem amb 8 places i per això tenim autoritzat, ja s'estan fent les contractacions de personal docent corresponent, ja s'han avisat a famílies que estaven a la llista d'espera, comencem obrint amb 8 places i a l'espera que la Generalitat de Catalunya ens autoritzi aquestes 5 més per poder completar aquesta estança d'IU.
1: L'Ajuntament treballa ara perquè aquesta ampliació pugui créixer encara més en els pròxims mesos. En aquest sentit, el consistori està tramitant amb la Generalitat una nova autorització que permetria ocupar la totalitat de l'aula amb 13 places, és a dir, resten a l'espera de poder oferir-ne 5 places més.
2: Es tracta que això, que la Generalitat autoritzi, per tant s'ha d'enviar molta documentació que s'està preparant i alguna ja s'ha enviat i la Generalitat doncs, ha de venir, ha de comprovar, han de fer les seves autoritzacions i per tant han de fer el que correspon procedimentalment a la Generalitat de Catalunya per autoritzar aquestes 5 places més. I ara estem en tràmits, perquè tot comporta no, el seu procediment administratiu jurídic, estem en tràmits perquè la Generalitat ens autoritzi 5 places més, que són les que normalment doncs, té la plaça de les estances d'IU. Per tant, l'obrirem al setembre.
1: L'elevada demanda de places podria estar relacionada amb l'increment de la natalitat registrat al municipi. El 2025 hi ha hagut 330 naixements, 46 més que en el període anterior, una dada que podria explicar que les escoles bressol públiques de Mollet hagin registrat una llista d'espera tan elevada.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I des d'avui, dijous, les línies R2 Nord, R2 i R11 modifiquen el seu servei arran de l'esfondrament registrat a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, en un punt situat entre aquest municipi i el districte barceloní de Nou Barris. Aquesta incidència afectarà directament els usuaris de Mollet del Vallès que utilitzen les línies R2 Nord o R2 per desplaçar-se fins a Barcelona. Mentre durin les restriccions, els trens ja no arribaran directament a la capital, sinó que finalitzaran el recorregut a Montcada i Reixac. Des d'allà els viatgers hauran de fer transbordament a peu d'uns 5 minuts per continuar el trajecte amb la línia R4, també a Montcada, fins a Barcelona-Sants. Les línies R2 Nord i R2 circularan entre Massaret, Massanes i Montcada, Reixac, i des d'aquesta estació els viatgers podran enllaçar amb la línia R4 en direcció Martorell, Vilafranca i Sant Vicenç de Calders. L'R4 mantindrà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona-Sants. Els trens de la R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i Castelldefels iniciaran el recorregut des de Sant Andreu. Rodalies també ha anunciat un reforç del personal d'informació i seguretat a les estacions de Montcada i Reixac, Manresa, Montcada i Reixac, El Clot, Sant Andreu i Granollers Centre, mentre es mantinguin les afectacions. La incidència es va produir ahir dimecres, poc després de 2:45 del migdia, quan un esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies va obligar a interrompre la circulació de les línies R2 Nord, R2 i R11. Segons Adif, l'afectació se situa al tram comprès entre Montcada i l'estació de Sant Andreu. L'incident no va provocar cap ferit, tot i que una grua de grans dimensions va quedar engolida pel forat obert arran de l'esfondrament. I l'estiu és sinònim de temperatures elevades i cada vegada més sovint d'onades de calor. Aquests episodis de calor intensa són habituals durant els mesos més càlids i poden comportar riscos importants a la població. Una onada de calor és un període de diversos dies consecutius en què les temperatures són excepcionalment altes respecte als valors habituals de la zona. Aquestes situacions poden afectar greument el benestar de les persones, especialment quan es prolonguen en el temps. Tot i que qualsevol persona pot patir els efectes de la calor extrema, Laura Montes, infermera del Centre d'Atenció Primària de Plana Lladó de Mollet, ha afirmat que hi ha col·lectius especialment vulnerables.
3: Sobretot pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: L'exposició prolongada a temperatures molt altes pot provocar diferents símptomes. Entre els més freqüents hi ha la fatiga, els marejos, la baixada de la tensió arterial i la deshidratació, que poden empitjorar si no s'actua a temps. La deshidratació és un dels primers signes que el cos està patint els efectes de la calor i, si no es corregeix, pot derivar en problemes de salut més greus, per la qual cosa és important prevenir-la abans que apareguin els símptomes. Laura Montes ha recomanat beure aigua de manera constant al llarg del dia, encara que no es tingui sensació de set i, sobretot, refrescar el cos.
3: Si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació. Si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre, a l'ambulatori, o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació.
1: Si estem al carrer, sempre que sigui possible, convé caminar per l'ombra i protegir-se del sol amb un ventall, un paraigua o un barret. Pel que fa a la roba, Laura Montes ha comentat que és preferible portar peces de cotó, de colors clars i que siguin amples.
3: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta.
1: Davant de l'augment de les onades de calor, seguir aquestes recomanacions és fonamental per protegir la salut. La prevenció, la hidratació i evitar l'exposició directa al sol són les millors eines per afrontar amb seguretat els dies de temperatures extremes.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta el Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luis Mi pel que fa a les informacions de servei. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Vincia del carrer Gallata Vincia, número 66.

0: L'Ajuntament de Mollet ha tancat aquest dimecres el cicle de xerrades Cuidem-nos, un programa adreçat a promoure la salut i el benestar emocional de la ciutadania. La darrera sessió ha estat dedicada a la gestió de la culpa, un sentiment que, segons els professionals, pot afectar de manera significativa el benestar personal quan no es treballa adequadament. La ponència, titulada La motxilla invisible, com gestionem la culpa, ha anat a càrrec de Gerard Vergés, psicòleg del programa municipal Sentim-nos bé. Durant la xerrada, Vergés ha explicat que la culpa és un sentiment que sovint no es fonamenta en fets objectius, sinó en judicis que les persones fan sobre elles mateixes o que han interioritzat al llarg de la seva vida. El psicòleg assenyala que una de les primeres eines per gestionar aquest sentiment és aprendre a diferenciar entre els fets i els judicis.
1: Primer de tot, que facin la diferenciació entre què és un fet i un judici que et fas, perquè normalment quan ja tens... Quan et passa alguna cosa ja tens les conseqüències de l'acte. Si a més a més li afegeixes tot el que et dius a tu mateixa en un cas així, pues, això s'agreuja. I després pues, intentar identificar les exigències que poses sobre tu mateixa i veure que pots mirar cap al futur i que al final els judicis el que fan és mirar cap al passat i no et permeten avançar.
0: El psicòleg també ha destacat que la majoria de persones que arriben al programa Sentim-nos bé per treballar sentiments de culpa són dones. Segons ha explicat, aquesta realitat respon principalment a factors culturals i educatius que han atribuït tradicionalment a les dones a un paper de cuidadores i una responsabilitat més elevada envers els altres.
1: Bueno, ens trobem molts casos al Sentim-nos bé de moltes persones que senten culpables per coses que han passat o han viscut o llavors sí que és veritat que ens trobem més entre les dones pues, aquest més sentiment de culpa interna de matxacar-se més i sí que amb alguns homes ens trobem més el tema de la culpa externa, de culpar els altres i no tant de mirar cap a dins i responsabilitzar-se. I aquesta diferenciació de gènere que penso que és treballable i és, el gruix que ve normalment és 95% de dones i vull dir que s'enfoca que per aquí.
0: Pel que fa al cicle de xerrades, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Mollet, Pepi Muñoz, ha fet una valoració positiva i ha assegurat que les sessions han tingut una bona acceptació per part de la ciutadania.
2: La gent pues, es va inscriure, però van venir, encara que no estaven inscrites, i la veritat és que ha estat molt bé, cada any molt bé, però aquest any la veritat és que estem molt contents per l'acceptació que ha tingut.
0: El cicle està format per tres sessions dedicades a diferents aspectes relacionats amb el benestar emocional i les dues primeres van anar a càrrec d'Eric Expósito i la segona de Júlia Apolo, referent de benestar emocional del CAP de Planellador, que van abordar diverses eines per cuidar la salut mental i emocional.

0: Des d'avui i fins diumenge, Gallecs celebra la seva festa major. L'organització és a càrrec de l'Associació de Veïnes i Veïns de Gallecs. Avui dijous, la festa comença amb el tradicional concurs de truites amb ous de gallines en llibertat i un quinto de festa major. El divendres, com a novetat, s'enfoca tota la nit als DJs. Des de les 8 del vespre i fins a les 5 del matí hi haurà sessió de 3 DJs, els primers dos, els locals DJ One i DJ Botllo. La nit la claurà el famós DJ que triomfa a les xarxes, en DJ Bacardit. Ivana Moreres, la presidenta de l'Associació de Veïns.
1: Aquest any també hem apostat per un altre format. Hem apostat per nit de DJs, perquè ja portàvem algun any que volíem contractar el DJ Bacardit. No era possible i aquest any doncs, hem tingut la sort de poder-lo contractar. I sí, correcte, tindrem dos DJs abans, també locals, i llavors d'una a cinc doncs, el DJ Bacardí. No? Que, com comentes, és famós entre les redes socials i crec que pot estar molt bé, no?, el divendres per la nit.
0: Les activitats de Festa Major de Gallecs s'allargaran el dissabte amb la missa de Festa Major i a la tarda amb activitats familiars com la xocolatada. Al vespre tindrà lloc el sopar de germanor. Val a dir que divendres i dissabte l'Ajuntament habilitarà un servei de bus per apropar-se a la Festa Major de Gallecs amb una única parada a la plaça de Can Borrell. La festa finalitzarà el diumenge amb la Diada Castellera a les 12 del migdia i al vespre el concert Sons de Taverna.
2: Mollet al dia, els esports.
0: Mollet del Vallès tornarà a estar representat al Campionat Mundial de Hip-Hop que se celebra del 28 de juliol a l'1 d'agost a Arizona, als Estats Units. L'escola de dansa urbana SQS Team ha estat seleccionada per competir les categories Adult Division i Mega Crew Division, una fita que els situa entre els millors equips internacionals de l'especialitat. Al llarg de la propera setmana, l'escola molletana s'enfrontarà a països com l'Argentina, Nova Zelanda, Filipines o la Índia per posicionar-se com el millor grup de hip-hop del món. Per fer aquest somni realitat, des de SQS Team marxen avui dijous als Estats Units per afrontar la competició. La membre de l'estaf de l'escola, Verónica Gil, ha explicat que els dies previs al viatge han estat marcats pels nervis i per una intensa preparació.
3: Avui mateix estem amb els nervis ja a flor de pell, la veritat, perquè bueno, està sent un mes una mica intens. Està sent una mica intens perquè, clar, estem amb molts entrenaments, amb tots els preparatius i llavors portem ja un nivell de cansanci una mica elevat. Però, bueno, al final tot és per fer el millor possible i donar-ho tot a Arizona.
0: Segons Gil, el nivell d'exigència del Mundial ha obligat a l'equip a incrementar la càrrega de treball durant les darreres setmanes. Els entrenaments s'han intensificat amb l'objectiu de perfeccionar fins al mínim detall les coreografies i arribar a la competició en les millors condicions possibles.
3: Nosaltres hem estat intensificant els entrenaments. Al final és un Mundial, anem a un Mundial i llavors pues, el nivell d'exigència pues, és més elevat, no? Llavors pues, hem intensificat entrenaments i tal, pues, per això, per tal d'acabar de millorar i de perfeccionar i de fer-ho pues, el millor possible per quedar el millor possible, no? Per quedar en una bona posició en aquest campionat.
0: El Campionat Mundial començarà diumenge amb la cerimònia inaugural que inclourà la tradicional desfilada i presentació dels països. Ja la competició arrenca dilluns, mentre que l'equip de Mollet debutarà dimarts a les 4 de la tarda amb els preliminars de la categoria Adult Division. L'endemà dimecres a les 9 del matí serà el torn per la Mega Crew. En cas de superar els preliminars, els grups disputaran les semifinals els dijous i si aconsegueixen també classificar-se en aquesta fase, la gran final està prevista pel dissabte 1 d'agost. Des de SQS arribant al campionat amb l'objectiu clar, aspirar al màxim. Verónica Gil.
3: Per mi et diria que guanyadors. I de fet, o sigui, anem amb aquesta intenció de donar-ho tot, de deixar-nos la pell i de demostrar el nostre treball i el que estem treballant i el nostre sacrifici, que és el que dèiem abans, que s'ha de, o sigui, es veu reflexat aquí, no?, sobre de l'escenari. Llavors anem a per totes. Llavors volem arribar a la final i volem guanyar, clar.
0: Aquesta serà la segona participació de l'escola en aquest campionat mundial de hip-hop. La primera participació va ser l'any 2024. Verónica Hill ha afirmat que, tot i que els nervis continuen presents, ara arriben a Arizona sabent amb què es trobaran i amb una preparació més acurada.
3: A veure, no és, els nervis jo crec que són els mateixos, perquè al final és un mundial i, bueno, i ja amb tot el que respecta, no? Amb tot el que correspon. Però sí que és veritat que partim d'una base que ja ve estat, ja sabem el que hi ha, com funciona, com no funciona, i llavors el primer any quan vas una mica com a cegues i dius, bueno, anem a veure què ens trobem. Ara ja sabem el que pot haver-hi, el que no.
0: Des de l'SQS Team afirmen que l'equip ha millorat la seva tècnica i que també ho han fet els esportistes individualment. Amb il·lusió intacta i la confiança que els dona l'experiència acumulada, esperen situar-se entre els millors equips del planeta. I ara fem un petit apunt també d'esports, i és que des d'avui que s'està disputant una nova edició de l'Open de billar americà de Mollet. Es tracta de la 16a edició que, en aquest cas, en el Mercat Vell, des d'avui i fins divendres, 256 billaristes d'arreu del territori participaran en aquesta edició amb 4 dies, amb 60 hores de joc i amb 12 taules que repartiran, en aquest cas, l'Open, repartit en 4 quadrants de 32 doble K europeu. Els més de 200 participants es distribuiran en 4 categories: la popular, la parella escocesa, la parella escocesa popular i la de Catalunya. Hi haurà billaristes d'arreu de l'Estat, així com també les Balears, la Comunitat Valenciana i l'Aragó, amb 15.400 euros en premis. La final aquest diumenge. I fins aquí l'informatiu, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet confirma l'obertura d'una estança DIU a l'escola Bressol a Xerranques. Començarà amb 8 alumnes i es preveu que s'acabi amb la totalitat de l'aula, que en són 13. I a partir d'aquest dijous, la línia R2 Nord i la R2 modifica el seu servei arran de l'esfondrament a les obres de les vies de Montcada. Els molletans no podran anar a Barcelona directe i hauran de fer transbord a Montcada. I cada cop són més habituals els episodis d'onada de calor. Hem escoltat consells per no arribar a situacions límits de la mà del cap de planejador. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 711. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. A l'any 1863, en Whymper disposava d'unes curtes vacances d'estiu. Va tornar a Breil, on va tornar a contactar amb en Carrel, però com que les condicions meteorològiques no eren bones i el Matterhorn es trobava sota una capa de neu i gel, varen decidir anar a donar la volta a la muntanya i pel camí varen escalar uns quants pics menors. Abans de tornar, varen decidir de fer una nova tentativa, però la cosa va acabar com el Rosari de l'Aurora per culpa del mal temps. Mentrestant, en Whymper va aprofitar per estudiar el caràcter estrany d'en Carrel, a qui, amb el temps, va arribar a apreciar i respectar. Però el que realment sempre l'havia intrigat era que, tenint com tenia una excel·lent capacitat per escalar el Matterhorn, mai hagués intentat escalar-la pel seu compte, i més vivint com vivia el seu peu. Finalment, va arribar a la conclusió de que en Carrel va decidir prendre's el seu temps i això faria créixer la llegenda de la inaccessibilitat del cim i a la vegada això faria la seva victòria més espectacular. Si això era així, en Carrel es va valorar massa a si mateix. El 1864 el Matterhorn no va ser atacat. No és que en Whymper hagués abandonat el projecte, però aquell estiu es va dedicar a explorar la zona del Delfinat, juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix. Va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. Juntament amb en Michel Croth, un guia de Chamonix, va realitzar la que seria la millor campanya alpinística de la seva vida. En Croth reunia totes les qualitats que ell buscava i al final va creure haver trobat el company ideal per guanyar el cim del Matterhorn. I així arribem a l'estiu de 1866. I aquí s'ajuntaren una sèrie de circumstàncies que provocarien la més cèlebre tragèdia de la història de l'alpinisme. En Whymper havia quedat amb en Croth de trobar-se a prop de Zermatt el 13 de juny, però per un desafortunat malentès, en Croth va acceptar un altre compromís pel dia 27, el que volia dir que amb prou feina podrien coincidir encara no dues setmanes. Com que el Matterhorn estava encara cobert de neu hivernal, es va dedicar a escalar amb uns altres dos guies unes muntanyes properes a Zermatt. Va ser aleshores quan, en canviar de perspectiva, a Whymper se li va acudir d'intentar l'escalada per la vessant nord-est. Des de Zermatt, aquella banda semblava exageradament dreta. Per això mai s'havia tingut en compte aquella opció, però, vista des d'un altre angle, aquella aparent verticalitat no era més que una il·lusió òptica. La idea era tan revolucionària que en Whymper no va poder convèncer Croth d'atacar el temut esperó nord-est. D'haver-ho fet, és possible que la història hagués estat ben diferent. En Croth va haver de tornar a Chamonix per tal d'atendre el seu compromís del dia 27 i en Whymper va aprofitar per anar a escalar per la zona del Mont Blanc, on, entre altres bones ascensions, va fer la primera a la Guilbert. El 7 de juliol, en Whymper va tornar a Valtornanche i li va explicar el seu nou pla a Carrel, el qual no hi va posar cap inconvenient i va acceptar, de seguida, a anar amb ell tan bon punt el temps s'aclarís. Però, en realitat, Carrel ocultava el seu propi pla. En Carrel havia estat contractat per un grup d'italians, de molta pela, per tal d'intentar l'assalt al cim a la primera oportunitat. Es tractava d'un equip potent, que comptava, a més, amb molts recursos. Ignorant tot això, en Whymper va baixar a la vall per tal de visitar a un amic malalt, i va tornar uns dies després. I al matí de l'11 de juliol, el grup d'en Carrel va sortir de Breil amb una nombrosa caravana que carretejava tot l'equip. Aquí en Whymper se'n va adonar que l'havia engalipat un altre cop, i aquesta vegada estava segur que en Carrel tenia totes les cartes al seu favor. En Whymper es va quedar tot sol, incapaç de tornar a Zermatt amb el seu equipament, però de vegades la fortuna té cops amagats. Lord Francis Douglas i el seu guia Peter Tuckwalder fill, el qual només tenia 19 anys, però que era un reputat muntanyenc, varen arribar de Zermatt aquella mateixa tarda. En Whymper va posar el corrent de tot plegat i en Douglas immediatament va acceptar anar amb ell per tal de dur a terme la temptativa per l'aresta nord-est. La cursa per la victòria havia començat. Un cop a Zermatt, varen contactar el vell Peter, el pare d'en Tuckwalder, I per acabar-ho de dur, es va trobar amb en Michel Gross. Com que el seu client s'havia posat malalt, acompanyava el reverend Charles Hudson, un dels millors escaladors anglesos de l'època. I a un altre jove anglès, Robert Haddow. En Whymper els va proposar que unissin els equips i en Hudson hi va estar d'acord. Aquell grup de 7 homes va sortir desarmat a 6:15 del matí, però es tractava d'un grup massa nombrós i difícil de governar. I en ell hi figurava un membre que mai hauria d'haver-hi format part, en Robert Haddow, al qual li mancava experiència per tal d'escometre una sanció de tal envergadura. I la setmana que ve, la sanció.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El divendres dia 24 tenim un sopar al Turó de les Maleses amb els ibers i els focs artificials de Sant Fost. El vocal és en Lluís Mas. Els que hi vulgueu participar, poseu-vos en contacte amb ell per la web del club. Tingueu present que aquesta és l'única activitat programada per aquesta setmana. I recordeu que per fer les sortides del club cal tenir vigent el carnet de federat de la FEC del 2026. En cas de no tenir-ne, el club us facilitarà una llicència temporal per cada dia de l'activitat. El mòdic preu de 7 euros per dia.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No
5: pasa... Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
7: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya via telefònica Susana Calvo, a qui saludem. Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Amb tu volem parlar ja en aquest darrer espai de portaveus, abans d'agafar aquestes vacances d'estiu, de diversos temes, entre d'altres, si podem fer 5 cèntims doncs, del que li va semblar i què n'opina doncs, de tot el que va succeint en aquest ple del passat dilluns, un ple doncs, que no va durar molt, tampoc poc, no? Una horeta i mitja, però sí que pel que estem acostumats doncs, era un ple més curt, amb menys temes a parlar, però que també doncs, hi vareu dir tots els portaveus la vostra, no, Susana?
8: Doncs sí, va ser un ple molt, molt curtet, solament hi havia una única moció, i bueno, es veu que la gent ja té ganes de marxar de vacances. La veritat és que bueno, havia un punt del ple que sí que per mi era important, que era el conveni del bus aquí a Mollet, i dic que és important perquè a veure, realment sí que és veritat que Mollet necessita doncs, aquest servei de transport públic i sobretot que aquest servei doncs, sigui eficient i que sigui de qualitat. I, a més, una ciutat com la nostra és obligatori doncs, que tingui aquest servei, com també es va comentar. Jo vaig estar mirant el conveni i la veritat és que el vaig trobar molt continuista amb el que hi havia fins al moment, que era del 2015, tot i que la queixa que vaig dir és que jo en cap moment vaig poder trobar el conveni del 2015 per tenir una mica de fer comparativa, no? El que sé, i per això fer la comparativa, són pues, el que te'n recordes o el que ens han anat preguntant, i per això vaig dir que era molt continuista. El que passa que, clar, jo vaig fer unes preguntes perquè per desconeixença també, perquè són coses que jo no controlo gaire, però realment em vaig quedar igual perquè les contestacions que se'm van donar no era realment el que jo preguntava. A veure, jo, enteneu-me que m'imaginava doncs, com un conveni quan hi ha un conveni d'empresa, no? Aquí hi ha 4 parts que posen diners perquè aquest servei funcioni, no? La Generalitat, l'Ajuntament, l'ATM, etc. I això és com una empresa, quan uns socis fiquen uns diners. Clar, a mi el que em sorprèn, que jo el que li vaig voler preguntar, que si hi havia alguna llei que deia que si el servei tenia un dèficit, que per suposat el té, i a més que és normal que el tingui, perquè totes les ciutats que tenen transport públic, un servei com el bus, doncs el seu dèficit, això ho tinc claríssim i això no ho discuteixo. Però el que no acabo d'entendre és que aquest dèficit que hi ha no es reparteixi doncs, per les 4 parts que integren no, el conveni. I jo no sabia si era una llei que diu que no, que ha de ser l'Ajuntament qui ho assumeix, o realment és una cosa que es pot negociar i amb el conveni es podia haver doncs, dit doncs, que aquest dèficit es pogués repartir. Aquest era la meva dubte. No la vaig esdevinar perquè el regidor es va limitar a dir que ho pagava l'Ajuntament i ja estava. I, bueno, pues, es té que acceptar per part d'ells, per això nosaltres ens vam abstenir. Perquè realment jo considero que és veritat que ha d'haver dèficit perquè no queda remei i, a més, aquest any amb la consolidació de la L2 i una millora del servei que es pretén, doncs això incrementa el cost. Això ni ho dubto, ni ho poso, ni ho valoraria negativament. Però, clar, estem parlant de molts diners i jo doncs, crec que millor doncs, es podia haver negociat de que tothom pagués una part, perquè és veritat, el regidor em va dir, ja, però és que ells ja aporten diners. Sí, sí, però és que és el símil de l'empresa. Un soci ja aporta un capital social a l'empresa, però tot i així, quan acaba final d'any, si en benefici es reparteixen o reserven, o si no, es paga entre tots. Això era la meva símil que jo volia fer, però no sé si és que no em va entendre o realment la seva voluntat no va ser contestar-me. Tot i així, jo crec que és un tema molt important. Hem de tenir conveni perquè s'ha de tenir. Molt hem trigat en tenir aquest nou conveni, que encara que sigui continuista, jo crec que el tenim que tenir abans i no funcionar amb l'aprovació anual d'addendes. Però dit això, doncs nosaltres, ja us dic, ens vam abstenir perquè no em va quedar clar el que no s'hagués pogut negociar amb les altres parts, doncs la seva involucració amb el dèficit.
7: Doncs queda dir, i aquesta és l'opinió doncs, sobre un d'aquests punts que es va tractar en el ple. I després també volem comentar d'altres temes, per exemple, doncs que ja coneixem el que és el cartell de la Festa Major de Mollet d'aquest estiu i també doncs, els diferents concerts que hi haurà. No sé si has pogut mirar una miqueta entre les 111 activitats que es fan, no només hi ha concerts, no, sinó tot de cultura i sobretot les colles que hi diran la seva.
8: Bueno, he pogut veure'l una mica per sobre, encara no m'he sentat amb ell, i bueno, és un programa molt semblant als altres anys i jo crec que abarca moltíssimes activitats i sobretot doncs, dels morats i dels torrats que fan pràcticament la festa que funcioni com una meravella, no? Sí que he pogut veure concerts com els Mustang, també he vist que hi havia un tribut a Michael Jackson, també un homenatge, que això m'ho va venir a dir ahir una senyora que havia vist el programa i que l'havien vist perquè estava penjat a la web, i que hi havia un homenatge a la Rocío Jurado i venia encantada la dona. Vull dir, està ple d'activitats i jo crec que amb un pregoner com el Pep Plaza tot sortirà superbé. He vist també que hi ha unes activitats d'aigua i la veritat és que això està molt xulo perquè he pogut, jo tinc dues nenes petites, he pogut anar aquests caps de setmana en altres festes majors, perquè elles ja sabes que quan hi ha nens hi ha festa major, hi ha cavallitos, com jo dic, i totes aquestes activitats. I aquest tobogan d'aigua, ostres, ha sigut un èxit a tots els municipis i jo crec que amb el nostre, com no, també ho serà. He vist l'estirada del cotxe infantil, la ballada de sardanes, la garrinada, els concerts al Museu Abelló, jo crec que sempre tenen una gran participació i la veritat que explota, no?, el que és el nostre museu i el fa conèixer. I, bueno, moltíssimes més activitats, com les curses, no?, de roba interior, com cada any, el concurs de truita, si no m'oblido, i, bueno, moltíssimes activitats que no les puc ara anomenar, perquè també se m'oblidarien moltíssimes. I, com no, doncs, per la gent que sempre vol anar, no?, a l'Orquestra Meravella, també podrem gaudir d'ella aquest any. I, bueno, seran uns dies, doncs, de molta diversió, de moltes ganes de viure la Festa Major, tot i que, com sempre he dit, malauradament sempre cau a la quinzena d'agost, que moltíssima gent no la pot disfrutar perquè doncs, ha marxat de vacances, aquestes vacances que també un necessita per desconnectar una miqueta. Però bueno, la gent que es quedi aquí doncs, podrà disfrutar d'una gran Festa Major i esperem doncs, que tothom la pugui gaudir.
7: I ara anem a fer una miqueta de memòria de coses que han anat passant també al llarg d'aquests dies i el passat diumenge a Espanya, que guanyava doncs, el Mundial de Futbol amb una pantalla gegant al parc de Can Molà, on varen veure Susana que hi va ser present.
8: Sí, sí, jo no m'ho podia perdre de cap manera. A més, primer perquè jo crec que és un honor veure la selecció espanyola en un Mundial i poder pues, guanyar, que tothom estàvem una mica allà, perquè tothom teníem unes ganes que guanyessin i, a més, ho desitjàvem, no? Però sempre et queda una mica, ai, què podria passar, i sobretot amb un equip com és Argentina, que si hem vist tot el Mundial, hem vist que sempre han anat guanyant a últim moment, i això et quedava una mica al cor, una mica allà preocupat. Però la veritat és que ho vam gaudir moltíssim, i jo m'alegro moltíssim, però molt, doncs que es posés aquesta pantalla. Tot i així, jo, inclús dies abans, ja li havia dit a la regidora de Cultura que jo crec que la ubicació tenia que haver sigut a un lloc més gran com Calestrada, perquè hi cabia moltíssima més gent. I em va dir que, bueno, que no podia ser, que s'havia escollit el parquet de Can Mulà, doncs suposo que també pas la seguretat, no? Però que jo estava convençuda que quedaria petit perquè hi havia moltíssima gent, doncs, que desitjava a veure aquest partit. És veritat que hi ha molta gent que es va quedar a casa, uns perquè van voler, perquè moltes vegades es disfruta també a casa, no? Si tens gent i fas una mica de gresca, però també perquè ja va haver-hi gent que va venir al parc de Can Mulà i no va poder entrar. I t'ho dic perquè jo, nosaltres ho vam viure, havíem quedat amb gent que quan van arribar van dir marxem perquè és que aquí no el disfrutarem de tanta gent que hi havia. I això jo crec que és el que hem de tenir en compte. Perquè fa uns dies jo mirava l'Ajuntament i tenia constància que hi havia algun grup municipal que estava en contra de posar aquesta pantalla gegant perquè la gent pogués veure i seguir el partit. I jo no ho entenc, sincerament, perquè aquesta gent que no vol posar la pantalla, a mi em sembla bé que no vulguin anar a veure a la selecció espanyola, però és tan fàcil com no anar-hi. Però no es té que privar a tota l'altra gent que vulgui, que volem disfrutar de la nostra selecció espanyola i de viure-ho amb tothom. Vull dir, amb tothom que estava allà. Allà hi havia gent de tots els equips, però estàvem units perquè qui estava jugant era la selecció espanyola. Jo vaig estar allà xerrant i parlant, inclús fent gresca amb moltíssima, sobretot molta gent jove, i no tan jove que estava allà, i parlant que si una era del Barça, una era del Madrid, que si una era de no sé què, però en el fi tothom volíem que guanyés la selecció espanyola, i això per mi és un èxit de Mollet, de veure que tota la gent que va sortir al carrer per donar aquest recolzament i per gaudir després d'aquesta celebració que al final ens va fer patir, però vam aconseguir, i això queda palès de que el que fa l'esport, el que fa el futbol és unir, i això és el que hem de tenir en compte, que per moltes diferències que puguem tenir entre uns i els altres, moments com és la final de la Copa del Món, doncs el que hem d'estar és tots units perquè guanyi la selecció espanyola, perquè tots som espanyols. I jo crec que abans que guanyi qualsevol altre equip, ha de guanyar la nostra selecció. A més, van fer un Mundial espectacular. Jo crec que s'ho mereixien. I després, que sí, no vull opinar del futbol, perquè millor jo no sóc ningú, perquè tampoc hi entenc gaire, però que a més ens havien robat un gol, i això encara ensenia més a la gent. La jornada va passar sense cap problema, i ja us dic, va ser espectacular veure totes les banderes espanyoles, les samarretes, que estaven esgotades, que molta gent no havia pogut comprar. Això et demostra, doncs, que la gent està amb la selecció espanyola, i això és maco de veure i disfrutar-ho.
7: I ara canviem de tema i parlem, en aquest cas, d'un conveni que s'ha arribat des de l'associació Entitat Xarxa En Rosa amb l'Ajuntament de Mollet, que és una entitat, doncs, que lluita per ajudar, doncs, a les dones que han passat un càncer a l'hora, sobretot, de buscar una nova feina o d'incorporar-se en el món laboral, i que ara doncs s'ha arribat a aquest acord amb l'Ajuntament de Mollet de la mà d'Enfo, doncs perquè això encara sigui més fructífer.
8: Pues jo crec que és molt bona notícia. Tots coneixem a persones que han passat un càncer, ja sigui, en aquest cas, les dones per les mames, o hi ha molt tipus de càncer. És una malaltia horrible, mortal, i que es passa molt malament psicològicament i físicament. Hi ha molta gent que arriba a superar una malaltia d'aquest estil, però psicològicament queden moltes coses, perquè és molt dur pensar que una malaltia com aquesta pot acabar, no?, amb la teva vida. Llavors, qualsevol ajuda que es pugui fer, i Enfo, en aquest cas, que ha sigut el promotor de poder fer aquest conveni, doncs amb aquesta entitat i l'Ajuntament, jo crec que és molt bona notícia. I si des d'Enfo, o des de l'Ajuntament, o des d'aquesta entitat, o del mateix conveni, podem ajudar a que aquestes dones que han patit aquesta malaltia se sentin més segures, se sentin amb més ganes, se sentin en què poden aportar un granet de sorra a qualsevol feina que puguin tenir o incorporar-se a qualsevol lloc de treball, jo crec que és una idea espectacular, i provar, intentar, doncs, arribar a quantes més dones, millor. Ja us dic, jo, malauradament, conec a moltíssima gent i sobretot nosaltres també a la mateixa família ho hem patit, i una enfermedad com el càncer arriba molt fons d'una persona i d'una família, perquè no solament ho pateix la persona que ho pateix, sinó tota la família que està al seu costat. I per tot, totes les oportunitats, no solament de feina, psicològiques, d'acompanyament, de tot, que es puguin donar, jo crec que són molt benvingudes i molt ben rebudes.
7: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Susana, se'ns acaba el temps i ja ens hi retrobem després de l'estiu, per tant, doncs, que tinguis unes molt bones vacances.
8: Molt bones vacances per vosaltres i per tota la gent que m'està sentint, i bueno, a descansar i a disfrutar de la festa major.
7: Que vagi molt bé, adeu-siau.
8: Adeu-siau.

0: abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
3: Continguts en xarxa.

0: l'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions a tothom. Salutacions de l'Arnau Vilà, que és qui avui condueix un nou Menja't la vida, l'espai nutricional amb la Naila Martínez, nutricionista, @mynutricionista, Instagram, també la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, que la tenim aquí un cop més als estudis de Munt. Naila, benvinguda un cop més.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Temporada estiuenca, hem parlat de gelats, tenim en ment totes les coses, dietes i productes que tenim en aquests pròxims mesos, i avui, evidentment, toca parlar amb un d'aquests estàndards de la dieta estiuenca, que és l'amanida, Naila. Primer de tot, començo fent la pregunta general. Què és per tu una amanida? Perquè per a molts és alguna cosa que contingui enciam, per a altres persones és agafar totes les coses que hi hagi a la nevera, per a altres persones només és un plat amb que contingui amanides d'ol, o sigui, que estigui amanit, no? Amb oli, sal i vinagre ja és amanida. Què és per tu, Naila Martínez, nutricionista, una amanida?
2: Doncs per mi una amanida és qualsevol plat que com a base tingui hortalisses o verdures fredes.
1: Vale, així fàcil.
2: Així
1: cortita
2: fàcil.
1: I al pie tenim el titular. No fa falta que sigui amb enciam, no? Molts...
2: Una amanida pot ser de cogombre,
1: hortalisses,
2: o pot ser d'una amanida de tomata, o
1: crues, sempre crues o cuites.
2: Fredes. Perquè pot ser una amanida també de mongeta verda cuita, no? Una amanida tèbia també. O sigui, estem parlant de hortalisses o verdures fresques, o sigui, fredes.
1: Vale, fredes.
2: Direm així. A la que, o en aquesta preparació hi podem afegir moltes coses. Sí? Però no al revés, perquè com molt bé deies, Arnau, hi ha vegades que em diuen no, m'he menjat una amanida per dinar. I què portava? Portava pasta, portava surimi, portava... Surimi són els palets aquests
1: palets,
2: de cranc.
1: Sí, sí.
2: Mal dits, perquè no es diuen així, es diu surimi. Portava blat de moro i portava tonyina, no? I dius, i on està la base?
1: Clar.
2: La base de verdures i hortalisses, que és el que té l'amanida, no? Llavors, partint d'aquesta base, que jo utilitzo verdures i hortalisses que tinc, les que més m'agradin, si pot ser de temporada i de proximitat, millor.
1: Va.
2: Doncs aquí podem afegir altres coses depenent de quina serà la posició que ocuparà aquesta amanida. M'explico.
1: Vale.
2: Pot ser de primer, pot ser d'acompanyament o pot ser un plat únic.
1: Vale.
2: I ara a l'estiu, la veritat que fer amanides com a plat únic, doncs és una molt bona opció, a més perquè la podem deixar feta prèviament, ens anem a la piscina o a la platja, no? Si estem a la piscina o a la platja, i després arribem i ja tenim l'amanida fresqueta, no?
1: Sí,
2: com a plat únic.
1: Sí, m'encanta això.
2: Llavors, què faríem amb aquestes amanides si volem que sigui un plat únic? Perquè entenc, Arnau, que una amanida com a primer plat d'hortalisses o de guarnició, tenim clar el que és, no? O sigui, una amanida que tingui aquest enciam.
1: Una mica d'enciam.
2: Exacte.
1: Sí, per acompanyar. Sempre m'agrada molt, no? Això, a Terrassa, després de la piscina, estiu, a la vora de la platja, per acompanyar una mica d'enciam, sempre m'encanta.
2: Està boníssim.
1: Però, clar, com havíem dit, hi ha més coses a l'amanida, no?
2: Exacte.
1: Només l'enciam, anem a pujar de nivell.
2: Si volem que aquesta amanida sigui un plat únic que ens refresqui, perquè al final les amanides el que fan és refrescar-nos d'aquestes altes temperatures, i que sigui completa i ens nutreixi, no? Què hi hem de posar? Tenim la base de verdures i hortalisses, i hem de posar una base energètica, és a dir, aliments que ens donin energia. Quins són aquests aliments? Doncs cereals i els seus derivats, pasta, arròs, per exemple, no? I podem posar també llegums, que ens aporten també part d'energia, sí? Podem fer de patata, o sigui, els tubercles també ens donen energia, per tant, hi podem posar una base de tomata i després patata, sí? Perquè ens donin aquesta energia. I després hi hem d'afegir la proteïna, no? Carn, peix, ou, o les pròpies llegums, que també porten proteïna. Ara tot això ho aterrem amb exemples.
1: Vinga.
2: Vale? I després, òbviament, l'hem d'amanir, no? Posem un bon oli d'oliva verge extra, o hi podem posar més greixos saludables, com poden ser fruits secs, com poden ser llavoretes, no?
1: No has parlat de vinagre, per cert, Naila?
2: També podem posar-hi, sí.
1: Vinagre també, inclús sal, sempre... Sí. No, que hi hagi... no, que la sal...
2: Tot i que de forma generalitzada hem de reduir el consum de sal. La població consumim molta quantitat de sal, està relacionada amb la hipertensió arterial, per tant, doncs, la recomanació generalitzada per a la població és reduir aquesta sal i posar espècies que també podem posar a l'amanida. Però com serien exemples d'aquestes amanides? Per exemple, si volem fer una amanida completa a base de llegums, que és una molt bona opció i a més molt ràpida, sobretot si comprem aquestes llegums ja cuinades,
1: correcte,
2: que és obrir el pot i ja, gairebé, no? Podem fer una amanida de cigrons,

0: correcte. I podem afegir tonyina o verat, vale? Que seria aquesta part proteica, unes olives, per exemple, una mica de tomata o cirerols, tomates cherry,
1: vale, sí?
0: I ens quedaria una amanida. Aquesta està boníssima. I si posem per sobre una miqueta de parmesà ratllat,
1: ostres,
0: està boníssim. Boníssim.
1: Mare meva.
0: Tenim les típiques amanides de pasta.
1: Sí, sí, famosíssimes.
0: Famosíssimes. Però aquestes amanides de pasta, recordo que hi hem de posar la part vegetal, que si no se'ns oblida, clar, ja ho he dit abans. Val? Llavors, doncs podem fer una amanida de pasta integral, carbassó, que el carbassó, recordo que es pot menjar cru.
1: Mira.
0: Val? O sigui, podem tallar així com
1: a forma de... A làmines finetes.
0: Sí, seria com si fos un carpaccio. Mm? Podem posar cirerols, una miqueta de mozzarella i podem fer un pesto casolà,
1: oh,
0: o el podem comprar, sí, i posar aquesta amanida de pesto, no? Perquè al final una amanida de pasta al pesto,
1: sí,
0: doncs també està bona menjada freda. Val?
1: Magnífic. I... l'amanida de tomata, deixa'm fer un break, sí, aquí. He vist que es porta molt, no, això, l'amanida de tomata, mozzarella, pesto i olives, no? Com que la base és la tomata.
0: Mm, bueno, això és l'amanida caprese, no? Que seria la, pues això, la tomata, la mozzarella, exacte, i l'alfàbrega, que en aquest cas podem posar l'alfàbrega o podem fer un pesto.
1: És de les meves preferides. Eh?
0: Està molt bona aquesta amanida, Arnau.
1: Inclús, mira, t'he de dir que la meva U és l'amanida grega, amb la base de cogombre.
0: Però l'amanida grega porta formatge feta.
1: Correcte. Els cubs aquells ja ve amb cubs, m'encanta.
0: Sí.
1: Sense cap salsa, perquè a vegades pot ser que porti també salsa de iogurt, no, sí, m'agrada, però res, la base de cogombre, pepino
0: i tomata.
1: I tomata, i tomata, olives,
0: i olives negres,
1: ceba,
0: sí,
1: i
0: boníssima.
1: I alfàbrega.
0: A mi m'agrada posar-hi una miqueta d'orenga.
1: Sí, correcte.
0: A damunt del feta.
1: Jo tinc albahaca.
0: Les dues espècies, boníssimes.
1: No, brutal, brutal.
0: I utilitzar espècies, doncs, ens ajuda també a reduir la quantitat de sal que hem dit abans. I després també podem utilitzar, ja que has dit el formatge feta, m'acaba de venir,
1: mira,
0: una amanida que m'agrada molt, que és síndria amb feta.
1: Síndria?
0: Sí.
1: Aquí obrim nou univers.
0: Nou univers. Des d'amanides de fruites.
1: Vale.
0: Hem dit la base de verdures, però també pot ser la base de fruita. I per tant, doncs, la amanida de síndria amb formatge feta està molt bo. I si a més hi posem una miqueta de menta per sobre,
1: vale,
0: boníssima aquesta amanida.
1: Però, clar, diguéssim, això seria com a plat, és a dir, no com a postre. O
0: no,
1: com a plat.
0: Aquestes amanides serien com a plat, o bé guarnició o bé com un primer plat.
1: Vale.
0: Val? O sigui, quan parlem d'amanides completes, és les que havíem dit, ha d'incorporar la part d'hidrats, és a dir, patata, pasta, arròs, sí? O la part de proteïna, les legums, la carn, el peix, val? El peix pues, podem posar tonyina, no? La carn podem posar uns trossos de pollastre, l'amanida César,
1: César,
0: no?
1: La fam,
0: porta,
1: sí,
0: pollastre,
1: sí.
0: El que passa que hi hauríem d'incloure doncs, la part d'hidrats, val? Però després podem fer aquestes amanides que continuen comencem fresques com a un primer plat o com un acompanyament d'un altre àpat que estem fent. No sé si faig una paella, no? Que ara a l'estiu en solen fer molt, en solen menjar més. Doncs aquestes amanides per acompanyar ens donen aquesta base de verdures, ens refresca, ens ajuda també a, pues, a equilibrar els nostres àpats.
1: Magnífic. Ja per acabar, Naila, dic, hem anat per tots els camins del món de les amanides, però si anem pel camí principal, és a dir, la típica amanida que ara mateix la gent pugui tenir al cap d'enciam i coses més bàsiques, si m'haguessis de dir enciam i a partir d'aquí 3-4 ingredients, no gaire més, bàsica, l'amanida de tota la vida, per dir-ho així, com la muntaries? És a dir, tens 3-4 ingredients, anem a fer com un joc, no? per acabar.
0: Però pregunto, necessito saber si aquesta amanida és de primer, de guarnició, o és un plat...
1: D'acompanyament al mig, això que fas carn i alguna cosa així per a baixar una mica més les coses pesades, 4 fulletes d'enciam amb alguna cosa més. Quines coses ràpides li afegiries això?
0: Jo, però aquí, clar, és el meu criteri, o sigui, el meu gust. Jo hi afegiria ceba tendra, i afegiria blat de moro i unes olives.
1: Vale, ja està. No?
0: I ja està, res més.
1: Important, el blat de moro, mira, m'agrada que ho hagis destacat, a mi també m'agrada molt, i és algo que a vegades es passa per alt,
0: Sí, bueno, és una forma de donar-li un altre sabor, no? O sigui que...
1: Bueno, ceba, aquesta... blat de moro i olives,
0: sí,
1: i ja està. I
0: és una, com podria dir moltes altres,
1: però mira, fàcil,
0: sí,
1: i simple.
0: A part, és que hi ha una cosa, Arnau, que abans has dit m'agrada molt la amanida caprese, jo, i això és una opinió personal,
1: sí,
0: un gust personal, no m'agrada barrejar la tolerància amb la tomata, és a dir, la tomata m'agrada que tingui el seu gust, no? O sigui, com que sigui 100%. El protagonista de la tomata, 100%. I sobretot les tomates ara a l'estiu, que tenen gust a tomata real, total. No? Que sigui la protagonista de l'amanida. I després, quan faig amanides d'enciam, doncs vull que l'enciam sigui el protagonista.
1: Jo

0: Well, em passa exactament el mateix, doncs mira, amb això coincidim. Se'ns ha acabat el temps, en Aila Martínez, hem registrat un nou Menja't la vida. Avui jo crec que la gent se ho podia escoltar amb una llibreta, amb les notes, anar jugant, anar tenint idees. Les ha donat la Aila Martínez, la nutricionista de confiança de Moon FM, @mynutritionist, com sempre diem, a Instagram. Naila, un cop més, moltes gràcies pels teus consells. Com diem avui, podcast amb llibreta, tocava.
1: Moltes gràcies. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

Gabon, arribi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts a Ribbon and Jasmine del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, lo essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com en aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu, ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parada, tant en tant algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part, bye bye, això sí, fins la setmana vinent i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç, patir.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de 5 copes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

0: Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.
1: 1, 2, 3, 4.

Fresh On Records. Els nous talents d'arreu. Els músics de casa nostra. Les reedicions més acurades. Tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Fins aquí la missió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que s'ha menjat les nenes, com si fos...

0: find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.